0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?

0: jugues amb Elena de Diego.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Què tal? Bon dia, com esteu? Som els del Què t'hi jugues des d'ara i fins les dues. L'esport en directe aquí a SER Catalunya, tot i que us confesso que avui serà molt difícil fer el programa perquè veig per aquí a Joao Pedro pujant a una cadira.
3: Estamos aquí intentando mirar...
2: Movent l'antena de la cadena SER.
3: Un partido Australia contra Brasil.
2: Però què està fent?
3: Estamos intentando pegando la parabólica. Una parabólica porque en España es imposible de ver un partido de Rafiki. Com pot ser?
2: Està ja en marxa aquest Austràlia-Brasil.
3: Senyor Movistar, senyor Dazón, per què no ha comprado un partido del segle?
2: S'està jugant a Queensland, a Austràlia, i Joao Pedro està patint, no?, per poder seguir el seu compatriota.
3: Estou aquí flirtejando con los troianos para intentar ver un partido del Rafiki.
2: Vol demanar ajuda als oients? Que ells sempre tenen solucions
3: si
2: per tot.
3: Si teniu parabòliques... O links il·legals!
2: Home, Joao Pedro, esperi, no, home, no, això no.
3: Cal tudo para ver un Rafiki. Cal tudo! Ilegalitat para ver un Rafiki!
2: Jo em referia a senyals de fum o alguna altra cosa
3: que pogués
2: ajudar.
3: No, escolti, o missatges si marco Rafiki.
2: Exacte.
3: 906-32-72-11... Ficar missatges si marca un Rafiki, o deus, del futbol.
2: I espero que les espelmes que vam posar aquesta setmana a la Catedral de Barcelona, perquè no es lesioni Rafinha,
3: funcionin. És que funcioni. Ni el Google actualitza. Ni el Google. És un partit fantasma.
4: No, és que posa que no ha començat encara.
3: Què t'ha passat?
4: Posa que no ha començat encara.
3: Què t'ha passat?
2: Estan esperant a que ens arribi el senyal aquí al Què t'hi jugues per l'inici d'aquest Austràlia-Brasil. Intentarem seguir-lo i informar-vos d'aquest inici de Rafinha amb el 10 a l'esquena amb la seva selecció. És veritat que ja havia portat el 10 en alguna concentració, però ara s'estrena amb el mític dorsal que van lluir Pelé, Rivelino, Zico, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká. Ara serà ell, després de la 10 de Neymar a la selecció, qui el porti. Per tant, o capitán Artilleiro, si Joao Pedro pot sintonitzar la parabòlica, potser ens pot regalar alguna alegria
3: si
2: en aquest que t'hi jugues.
3: Si ho temes, aixecar-ho la cabeça. Meu Deus, el braço també, quizás.
2: Avui, com tots els divendres, tenim a l'estudi el nostre company de Mundo Deportivo, Joan Poquí. Què tal, Joan?
5: Hola, bon dia. Molt bé.
2: I avui tens de partener aquí el Jordi Ferrón.
6: Què tal?
2: Què tal,
6: bon
2: Jordi? Bon dia. Que normalment vens amb una taula més tranquil·la, més d'anàlisi, més de...
6: Va, ja he coincidit amb Poquí alguna vegada.
2: Sí.
6: I és maco, i és entretingut.
2: Us ho heu passat bé.
6: Ens ho passem molt bé.
2: Us ho heu passat bé. Ja saps que Poquí comença el que t'hi jugues a lo grande, no?
6: Sí, sempre.
2: Doncs vinga, Willy, som-hi. Get the

0: les tortugues ninja. Som les fabuloses tortugues ninja. Yeah!
1: Imagina't, tot dit que amb algun dels sobres de les votacions de la pilota d'or, algú
0: vota
1: a les tortugues ninja, com quan votàvem el delegat de classe.
0: Correcte, Donatello. És una crida que votin a Donatello. Que no votin a Donatello.
1: Que no
0: és Mbappé.
1: Voti, no?
0: Les tortugues ninja són Mbappé. Per tant, en plena efervescència de la pilota d'or.
2: No vols que guanyi Mbappé,
1: la pilota d'or? Campanya.
0: Per què ha de guanyar Mbappé si no compleix els requisits que
2: jo que et feia un punt maquiavèlic, allò de dir, a veure si li donen a Mbappé, que llavors si li donin la raó, que ell és bo i donar voltes i tal, i pensava, igual hasta ho prefereix.
0: No. La veritat és que
2: m'agrada.
0: Prefereixo que estigui feliç el nostre i que no... I no... Total, ja sabeu que a mi no li dono massa importància, però entenc que tant desplegament mediàtic i tant debat sobre això, que prefereixo que li donin el que és el millor del món, que és el de Minyaval.
1: El nostre, deia el Poqui,
0: perdona,
1: la Minyaval.
0: Jo li donaria a Cobercí. Jo li donaria a Cobercí. Si fos jurat, li votaria...
2: Gràcies.

0: en pau.
1: Gràcies.
0: Però crec que no té massa opcions. Prefereixo que guanyi la Minya Mal. L'altre ens és una farsa que estigui... Que pugui guanyar la pilota d'or aquest any, el Donatello.
2: Ara, de seguida, escoltarem a la Minya Mal, que segueix postulant-se per aquesta pilota d'or. Però abans, Albert Llimós, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Notícia d'última hora que ens pots explicar, perquè ahir al Que t'hi jugues ens fèiem ressò d'aquesta denúncia d'un grup d'advocats a la Fiscalia Provincial de Barcelona contra el Mingo Rubio Balompié, un club de futbol que abans es deia el Bayern de los Caídos, que està participant en una d'aquestes lligues amateurs que hi ha a Barcelona. Van ser denunciats davant la Fiscalia, com diem. Ahir parlàvem amb l'advocat aquí al Que t'hi jugues, l'advocat que ha presentat aquesta denúncia, i ara ens pots explicar què és l'Ajuntament de Barcelona qui demana al gestor de la instal·lació on es disputa aquesta lliga que aquest equip, el Mingo Rubio Balompié, no hi participi.
3: Així és, en una carta que acabem de rebre ara mateix del regidor d'Esports David Escudé en referència a aquest cas i adreçada al gestor de la instal·lació, que recordem és municipal, a Horta, i per tant se li reclama, llegeixo textual, als organitzadors que es portin a terme totes les actuacions necessàries per evitar la participació d'aquest equip a la competició, diu l'Ajuntament en aquesta missiva, que és una greu situació absolutament incompatible amb els valors de l'esport, que condemnen rotundament aquesta situació i, per tant, demanen que s'actuï amb la màxima celeritat possible, adoptant les mesures necessàries perquè l'equip no continuï participant en la competició. Diu que Barcelona no pot permetre que les seves instal·lacions esportives siguin utilitzades per donar cobertura o normalitzar expressions que facin apologia o exhibició o simbologia vinculada al franquisme, a la dictadura. Per tant, moviment de l'Ajuntament de Barcelona com a instal·lacions municipals que són aquest camp on jugava aquest equip, i per tant veurem quin és el pas següent, però en principi David Escudé també segurament que el podrem escoltar durant aquest matí, farà declaracions al respecte d'aquesta situació.
2: Recordem que en aquest equip el Mingo Rubio Balompié, que és on està el Mingo Rubio, és la localitat on està actualment enterrat el dictador Franco, en aquest equip dos dels seus membres pertanyen a Vox, al partit de Vox aquí a Barcelona. Un d'ells, Juan Cremades, és el vicepresident provincial del partit, i l'altre, Carlos Oliva, és conseller del districte de Sarrià de Vox. Llimós, i també hem pogut parlar amb els organitzadors d'aquesta lliga.
3: Sí, mentre estem esperant també el moviment de la Fiscalia, no?, que està estudiant aquest cas, si va per la via penal o va per la via administrativa, els organitzadors van rebre la queixa dels equips participants, d'un dels equips participants que va saber de la presència d'aquest equip i de la simbologia que utilitzava a l'escut i també del nom propi. El nom era Bayern de los Caídos. A partir de la queixa d'un altre equip competidor en aquesta lliga de futbol 7, els organitzadors de la lliga van demanar a aquest equip, que tenia el nom de Bayern de los Caídos, que es canviés el nom. Per això, a partir de fa 10 dies, se'l van canviar i va aparèixer com a Mingo Rubio Balompié. Per tant, el nom original era Bayern de los Caídos. Els van reclamar que canviessin el nom i també el logotipus. Els van exigir que es canviés el logotipus. De fet, ara a les aplicacions on es poden seguir aquestes lligues i que n'hi ha tantes arreu del territori, ja no apareixen amb el logo que tenien, no?, on sortia una fotografia amb la B de Victòria, amb el Valle de los Caídos de fons, etc. Ara hi ha una bandera a Espanya i una B baixa continua sent, però ara l'aplicació mateixa no surt, no es veu el logotipus d'aquest equip. Però, per tant, després de la queixa, els organitzadors van prendre partit i van exigir, com a mínim, aquestes dues coses, canvi de nom i canvi també de la simbologia.
2: Doncs veurem quins són els propers moviments, la resposta a aquesta petició de l'Ajuntament de que aquest equip no participi a la Lliga, però és veritat que ja ens ho apuntaves ahir, Albert, i a aquestes hores seguim buscant, hi ha molts exemples, no?, d'equips que frivolitzen amb aquests noms.
3: Sí, fent una cerca ràpida i segurament que el percentatge d'equips que tenen xarxes socials és mínim, perquè no ho acostumes a fer quan jugues en equips d'aquest tipus, i ho dic per experiència, no? Però fent una cerca ràpida hem trobat una quinzena, una vintena de casos d'equips arreu del territori espanyol, també aquí a Catalunya, que porten el nom de Bayern de los Caídos, alguns amb simbologia evident franquista, altres no tant, i també a altres lligues d'aquí de Catalunya hi ha altres equips que porten el nom de Bayern de los Caídos. I ara el següent pas és veure què fan, no?, els organitzadors d'aquestes lligues, si prenen partit després d'aquest exemple d'Horta, o en canvi ho deixen una mica a l'expectativa del que pugui passar, si hi ha alguna derivada judicial en relació al moviment que ha de fer la Fiscalia ara davant d'aquesta denúncia presentada per Eduardo Ramos.
2: Doncs us ho explicarem aquí al Què t'hi jugues. Els propers moviments, tant per part de l'Ajuntament com de la Fiscalia, com apuntava ara el Llimós, que ahir ens deia l'advocat que ha portat això davant la Fiscalia, que una broma als més de 114.000 afusellats del franquisme o al més de mig milió d'exiliats, doncs no els hi deu semblar que es frivolitzi d'aquesta manera. 12 i 17, seguim endavant al Què t'hi jugues.
1: Què t'hi jugues?
2: I al matí, Llimós, ha anat de comunicats perquè les quatre grans lligues europees, la Lliga, la Premier, la Bundesliga i la Sèrie A, s'han unit contra la FIFA i fa només uns minuts han emès un comunicat en què demanen canvis a la FIFA, a l'organisme, que s'acabin les ingerències polítiques, en una clara al·lusió al seu president, a Gianni Infantino, perquè creuen que el futbol ha patit un dels majors abusos, diuen, de poder de tota la història.
3: Sí, és la frase més contundent d'aquest comunicat, de tot just dues pàgines que han fet aquestes quatre grans lligues, no? I és la Lliga Francesa, però diuen que s'ha patit aquest abús de poder més gran de la història de la FIFA. Afegeixen en aquesta missiva que el president de la FIFA ha promogut activament iniciatives també abusives i que hi ha un problema de governança de la FIFA que va molt més enllà d'un paper d'una sola persona, del president, sinó també que s'ha de concentrar, no es pot concentrar simultàniament tant poder regulatori, comercial i polític en la figura d'Infantino. Tot bé, diuen, de la problemàtica de l'ampliació del calendari internacional de partits, doncs de que cada cop les finestres dels partits internacionals són més grans i, per tant, el que diuen en aquest comunicat les quatre grans lligues és que el poder de la FIFA i del seu president no pot ser il·limitat. Per això reclamen tres coses, insten a la FIFA a tres coses: a otorgar a les parts afectades un paper real a la presa de decisions, és a dir, que les lligues també participin d'aquesta presa de decisions, garantir també que la presa de decisions sigui basada en dades objectives, que per tant hi hagi un argument objectiu al darrere, i també protegir la funció regulatòria de la FIFA davant de la seva funció comercial, per tant, que els diners no ho manin tot. I insten que de cara a les eleccions del març del 2027, que s'han de celebrar a la FIFA, els possibles candidats a la presidència convoquin, després d'aquestes eleccions, el guanyador en els primers 5 dies a aquestes lligues per intentar solucionar aquesta problemàtica de manera, podríem dir, dialogada, i que també les grans lligues no siguin les grans perjudicades.
2: Eleccions, com deia el Llimós, el 2027 a la FIFA. S'especulava que la UEFA presentaria un candidat per fer front a Infantino, que podria ser el Khelaifi, malgrat ell ho va descartar públicament, però s'esperen, Joan, mesos de moviment polític aquí al futbol.
0: Mira,
2: de gran nivell.
0: Celebro que es mobilitzin. Jo penso que també s'haurien de mobilitzar els clubs, perquè jo considero, i no em faran canviar d'opinió, que l'actual aturada de seleccions és un atropellament. És un autèntic atropellament que tu aturis la competició durant 3 setmanes. No estem parlant d'un cap de setmana, que el perdies prèviament, que ja em semblava excessiu que entre el setembre i el mes de desembre n'hi hagués 3. És a dir, setembre, octubre, novembre. Val, n'han unificat 2. Però és que han unificat vol dir que han ampliat aquesta aturada, independentment de que hi ha clubs, equips que els hi va millor i equips que els hi va pitjor. El Barcelona és evident que li va fatal aquesta interrupció, perquè està en un moment dolç de forma i de joc, i això el que fa és interrompre un moment estratosfèric del Barcelona. Però independentment d'això, que és una apreciació subjectiva meva, que és una putada pel Barça que se li faci, és que em sembla que ni les lligues nacionals ni els clubs ho han d'acceptar. I jo recordo la temporada passada, quan va transcendir, o quan jo em vaig assabentar que hi havia aquesta aturada, que s'ajuntaven aquestes dues aturades i que durava 3 setmanes, coincidia que hi havia roda de premsa de Hansi Flick. Jo li vaig preguntar a Hansi Flick: escolti'm, què opina vostè? I ell, que estava de bon humor, va canviar de cara, es va posar seriós. És a dir, era evident que estava d'una mala folla tremenda. Va dir: no, a mi no m'han consultat, per tant, jo no he pogut dir si m'agrada ni no m'agrada. A mi ningú m'ha consultat res. L'altre dia li van tornar a preguntar i el discurs ja va canviar una mica, ja va ser més polític. Però que els entrenadors dels equips grans no poden estar d'acord amb això, és evident. I els jugadors tampoc haurien de ser-hi. Jo entenc els jugadors perquè ells volen anar a les seleccions, això no hi tinc res a dir, ho entenc. No és responsabilitat d'ells, no és dels jugadors, és dels que organitzen el futbol. I em sembla positiu que tinguin aquesta iniciativa aquestes quatre lligues de fer pressió per endreçar una mica més. És a dir, per no atropellar d'aquesta manera els interessos dels clubs.
1: Al final sembla clau que el calendari no està ben fet, que el tema pels equips, i perquè a mi m'ha tocat sent entrenador que marxessin jugadors a la selecció, et trenca tots els plans que pots tenir. A part, normalment s'acostumen a ser partits on els jugadors volen jugar, tothom ens agrada jugar a la selecció, partits que són molt cridaners a nivell internacional, les jugadores, els jugadors fan un desgast molt gran, t'arriben, has de descansar en el teu club quan ets tu el que li pagues perquè s'han exigit al màxim en seleccions. Jo crec que s'ha de fer un canvi de calendari. No sé si la proposta que va fer Xavi en el seu moment d'unificar-ho tot al final o a l'inici seria el millor. El que està clar és que et trenquin cada mes o cada mes i mig una o dues setmanes de preparació dels teus jugadors, més enllà del viatge, del jet lag, de l'acumulació de minuts, d'una altra manera d'entrenar, perquè les maneres d'entrenar de cada lloc és diferent. Llavors, tot això és un gol de temps. I més quan, m'he dit un poquí, no?, que el Barça estava afligit de per arriba, que tallin ara durant tres setmanes aquesta embrenzida que tenies, doncs no agrada. Però torno a dir, algú que potser s'hauria d'unificar entre tots. I el tema polític, jo crec que amb aquest últim Mundial ha quedat tan clar, amb una imatge tan vergonyosa moltes vegades de lo que està a punt de derivar el futbol, que jo crec que per un moment, en fi, per totes, ens hem de parar, aturar i dir per aquí no podem continuar.
2: I que portem mesos, anys, no?, amb les queixes de diferents actors del futbol queixant-se del calendari, però és que cada vegada va més.
0: No? No, però és que el Jordi ha dit una cosa que jo estic molt d'acord. El que va suggerir Xavi, és que tenia tota la raó. Uh-huh. Tu, a final de temporada, si ara un Mundial o una Copa dura 5 setmanes o 6, doncs fes 2 mesos, 2 mesos i mig, si vols, per a seleccions. Que els clubs, els jugadors més modestos, es poden buscar fórmules perquè segueixin fent altres competicions, no ho sé. És a dir, que el futbol no s'aturi, evidentment, pel futbol més modest. Però que el futbol internacional s'hauria de concentrar. Si vols 2 mesos i mig, val, ja està, i oblida't. I la resta de temps no molestis a la planificació,
1: Joan, dels equips i a la feina dels equips. Fins i tot pel treball de seleccions. Clar, ahir parlàvem de la Països Baixos de Xavi, s'ha tingut 2 dies per treballar, o sigui, no pots veure res.
4: Very little to work, no?
1: Pues va estar bastant bé, eh?
4: Per això hem empatat un, perquè si no, bueno, és que si arribem a tenir una mica més de temps, these things was different, you know?
0: Trobo fatal els maquitos, eh?
2: És que els maquitos estan a la cuina, perquè saps què passa? Que avui ens falta algú en aquesta taula, no?
0: Ja, yeah, clar.
2: Falta l'Ivan San Antonio. Ivan San Antonio, què tal? Bon dia.
5: Yes. Hola, Ivan. Bon dia.
0: Què passa?
2: L'Ivan encara està a Països Baixos, van a cobrir aquest debut de Xavi precisament, i crec que li has agafat el gustet i has decidit que et quedes uns dies més, no, Ivan?
5: Sí, marxaré demà. Perquè s'està bé, a més fa molt bon... està fent molt bons dies... amb una temperatura... Fa calor aquí o què? Encara.
2: Sí, aquí encara
0: és
2: estiu.
0: Sí. Aquí encara.
4: Collons. És good, doncs, de temperatura.
5: Aquí s'està molt bé, tu. No. Potser em quedaré viure.
0: És una llàstima perquè...
2: Hem decidit que potser quan estigueu els dos aquí serà el moment de retrobar-nos amb els maquitos.
0: Ah, va.
5: Home,
2: next week. Els hem reservat per tu, Ivan.
4: Next week, step by step.
2: Ara parlaven, okay, Ivan, d'aquestes sensacions de Xavi, del que deia Xavi com a entrenador. No sé si ara de seleccionador pensaria diferent d'aquestes aturades per selecció, però en tot cas, satisfet, no, Xavi, amb aquest debut contra l'Alemanya de Klopp, amb aquest empat a un?
5: Sí. Sí, la veritat és que va deixar molt bona impressió. En el primer partit, contra un equip difícil com és Alemanya, jo crec que fins i tot superior, 1-1 a Holanda, però Alemanya va jugar els 10 primers minuts molt bé, però jo crec que la resta del partit Holanda va ser superior. I de fet, si no anulen el gol... aquest tan estrany que va intervenir el VAR, hagués guanyat el partit. O sigui, hagués debutat amb una victòria.
2: Ivan, què és el que més et va agradar del partit? No sé si et quedes amb les intervencions de Ter Stegen, amb aquest debut de Ruben Van Bommel, que va fer una centrada impressionant en aquest gol de l'empat d'Holanda, no sé, o amb Adeyemi, que també va fer un bon partit, generant molt perill.
0: Va fallar un gol.
2: Sí, però...
5: Va fallar un gol, sí. Jo el vaig veure, no el vaig veure tan bé com ha estat jugant el Barça. No estava del tot fi. Segurament també perquè evidentment el Klopp juga d'una altra manera, malgrat que tenen estils similars amb Flick. però no el vaig veure especialment bé. I aquí sí que vaig veure bé va ser a Ter Stegen, i això sí que bueno, hòstia, és una bona notícia, no? Perquè al final és un porter amb el qual el Barça no compta, i el que interessa és que ho faci bé tant al seu club, a l'Ajax, com a...
6: Que no estava sent així, perquè porta un parell
5: no
6: de...
5: No estava sent així.
6: Un parell exacte. De rades greus, sí, amb l'Ajax.
5: Sí, amb l'Ajax, però en canvi ahir va fer un bon partit, a casa seva, en aquest cas. Sí, amb el Johan Cruyff. I però jo que em quedo del partit, no tant pel que fa al futbol, sinó per la rebuda que li va fer l'afició d'Holanda a Xavi, i també per part de la cadena BBVA, perquè li van muntar un vídeo per donar la benvinguda a pancartes, i en el vídeo, hòstia, era un punt emocionant, perquè també apareixia Johan Cruyff, i bueno, i Xavi és evidentment és fill del cruyffisme, i jo crec que és una mica com tancar el cercle, no? Perquè feia 48 anys que no hi havia un seleccionador estranger a Holanda, i clar, és tota una novetat pels aficionats de l'Orange, i en canvi la rebuda que va tenir Xavi va ser molt maca. I xerrant amb aficionats. Sí, perdona?
1: Sí, Ivan, al final igual també, i és que sí que és veritat que és un entrenador estranger, però que segurament tingui un futbol més holandès que els darrers entrenadors holandesos que ha tingut. Es va tornar al 4-3-3, una figura reconeixible. Clar. És veritat que es necessita treballar, però es va veure un futbol molt més holandès del que vam veure, per exemple, al Mundial.
4: Step by step.
5: Sí, no, totalment. I això ens ho deien abans i després, aficionats sí. I amb gent que vam poder parlar, que diu, és que necessitàvem un canvi. Sí, diu, mira, guanyar o perdre, diu, només guanya un, però com a mínim passa-t'ho bé pel camí. I Holanda s'havia desviat molt del que ha sigut sempre el futbol total. Vam parlar també amb el Jaap de Groot, que és un mític periodista que porta des del 78 seguint a la selecció holandesa i que treballava al Telegraph. De fet, feia els articles de Johan Cruyff i ens ho deia que ell notava que hi havia molta satisfacció pel fitxatge de Xavi. O sigui, no és el mateix, com deies tu, Jordi, que vingui un entrenador, no sé, de l'Ancelotti, que vingui Xavi. O sigui, per això l'accepten, no? Perquè, en el fons, és una continuïtat.
1: Exacte.
5: O fins i tot un retorn al passat, als orígens.
4: Thank you.
2: Xavi, no sé si vols dir-li a l'Ivan Sant Antoni algun pla perquè aprofiti aquestes últimes hores a Amsterdam.
0: M'han dit que no hi ha cervesa a Amsterdam. Jo no ho conec.
4: Bueno, sí, a veure, n'hi ha menys. Hi ha més d'altres coses, diguéssim.
5: No tenim temps de res, estem treballant.
4: Ivan, és un consell, que en els coffee shops no hi fan cafè. No és una tenda de cafè, diguéssim. És coffee... És cafè, i shop és tenda, però no té res a veure amb tenda de cafè. És una altra cosa.
5: Ah, bueno.
4: Vale, fan césped.
5: Oye, és que no bec cafè. Jo no bec cafè.
4: Vale, pues allà... Césped
2: no és el que tu t'agrada, Xavi.
4: Allà hi ha césped tallat molt llarg.
0: Massa llarg.
4: Molt llarg, sí, en forma de L.
2: Ivan, gràcies per haver entrat uns minuts al Que t'hi jugues. Et trobàvem a faltar i així has estat present en aquesta sessió dels divendres. Ens retrobem la setmana vinent.
5: Adéu.
0: Adéu, Ivan.
5: Adéu.
2: I amb aquesta música d'Holanda, doncs crec que obrim un moment al quiosc, perquè el Marcos precisament ens porta allà.
7: El quiosc del Marcos.
2: Marcos, què tal? Molt bon dia.
8: Hola, buenos días, Elena. Naranja lleno de pasión y con un gol de clase mundial en el tiempo de descuento contra Alemania. 1-1, titula el diario de Boskran de los Países Bajos. Xavi, que se movió un poco menos que el otro famoso entrenador debutante, Jürgen Klopp, el alemán, fue recibido con una gran pancarta de bienvenida. En la crónica del partido se recuerda que distó mucho de ser perfecto, pero fue prometedor. El duelo no fue aburrido ni un instante. Fue fútbol con aventura, con diversión y pasión, con compromiso y ferocidad, escribe el periodista Willem Wisses. En el The Telegraph, uno de los diarios más importantes de los Países Bajos, Xavi confesó que ve una selección holandesa superior y que la vio así contra Alemania en la segunda mitad y que va a convocar a un sustituto para el lesionado Brian Broadway.
2: Gràcies, Marcos. Ara repassem les notícies del dia, que són 1:15 ja.
7: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
2: Avui amb diferents veus. Comencem amb la Núria Vilamala, perquè Núria, què tal? Bon dia.
9: Hola, Elena, què tal? Bon dia.
2: El Girona juga avui a Montilivi contra l'Albacete amb l'objectiu de sumar la segona victòria consecutiva.
9: Sí, després de guanyar el camp del Cádiz, el Girona vol confirmar les bones sensacions en un partit marcat per les baixes. El Girona té 6 jugadors amb les seleccions, tampoc estarà disponible Brian Hill i Quique Álvarez, el tècnic gironí, amb totes aquestes baixes, deixa la porta oberta a un canvi de sistema.
10: És el que hi ha. No podem tampoc estar fotent-nos cops, sinó pues, afrontar-ho, i jo crec que l'equip estarà preparat per demà competir bé. Està clar que quan un té baixes pensa possibles solucions i sempre estem pensant, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no?
9: La bona notícia, Elena, és que el Girona recupera bé el Ruiz i també entrarà a la convocatòria Unai Hernández, el rival l'Albacete, QE, un punt amb 10 baixes, per tant un partit idoni a priori pel Girona per confirmar les bones sensacions.
2: Jordi, anaves que fent que sí amb el cap, eh?
1: Sí, perquè al final la segona divisió, la Liga Permotion, és una liga molt important. Si no unifiques criteris, li passa al Girona, li ha passat a l'Almeria, li passa a molts equips, i aquí no esperen a ningú.
2: I en play-offs i tot, l'any passat, no, amb la preparació del Mundial.
1: I aquí no esperen a ningú. Tu perds 3 partits que et falten 8 jugadors i el que va al carrer és l'entrenador. Jo com a entrenador, clar. A mi això em mata, eh? I després, sí, la cantera, no sé què, el que volen les aficions és guanyar. Jo crec que si li ha de donar una volteta de tuerca a totes aquestes coses, que no és tan difícil. Al final, el futbol, vivim molts del futbol, doncs anem a fer-ho de la millor manera possible, fent coses sensates.
2: I el Sabadell, Núria, juga demà contra el Celta Fortuna després d'una setmana complicada.
9: Sí, per la greu lesió del màxim golejador de l'equip, Gioacchini, que ja ha passat pel quiròfan pel trencament del lligament creuat anterior del genoll dret. El futbolista, a priori, es perdrà tota la temporada, però Ferran Costa, el tècnic arlequinat, té clar que ara toca mirar endavant.
11: Som un equip, estem per riure junts, per celebrar junts, també per plorar quan toca, però sobretot amb la mateixa filosofia o mentalitat que afrontem tot. Quan passa una cosa així, sempre parlem de afortunats que som, de poder-nos dedicar al que més ens agrada, de donar-li valor a cada entrenament, a cada partit, i això ho hem de transmetre.
9: Demà, al camp del filial del Celta, el Sabadell, 6è en posicions de play-off, buscarà mantenir la dinàmica d'aquest inici de temporada.
2: I ara amb la Sier Chávez parlem de la selecció espanyola sub-21, perquè amb Xavi Espar i Javi Hernández poden certificar avui la classificació per l'europeu, a Sier.
12: Espanya visita Finlàndia 6:15, una victòria li assegura matemàticament el bitllet. Xavi Espar, que s'estrena en una convocatòria de la sub-21, podria debutar aquesta tarda.
2: El Barça femení visita demà Logroño buscant el 5:5 a la Lliga.
12: Serà 4:15 de la tarda i ho farà Maitana Bonmatí, ha dit Pere Romeu, que entrarà a la convocatòria.
13: Avui acabarem la sessió d'entrenament i el més possible és que Maitana vingui convocada ja amb l'equip, així que bones notícies per aquesta reincorporació.
2: I debuta Zidane al capdavant de la selecció francesa.
12: A 9:15 contra Turquia i a la mateixa hora tenim també un Itàlia-Bèlgica a Roma.
2: El Barça d'handbol comença avui la defensa del títol mundial.
12: Ho fa des de 1:15. I ara mateix el partit que s'està jugant. Un moment, Elena, que acabo de perdre el resultat.
2: Actualitzant la pàgina web. Et passa com a Joao Pedro, sí. No? Que l'antena avui
0: claro,
2: no...
0: Claro, està difícil, està difícil.
12: A la primera meitat, Piñeiro 6-12. El Barça amb una ratxa de 62 partits i més d'un any sense perdre.
2: Al vespre, partit exigent pel Barça de futbol sala al Palau.
12: Els blaugranes reben el Jimmy Cartagena 9:15 en la tercera jornada de Lliga. El Barça arriba en ple de victòries 2-5 contra el Valdepeñas i 6-1 davant el Peñíscola.
2: I el nou Barça de bàsquet va debutar amb victòria a l'Eurolliga.
12: Els blaugranes van remuntar 15 punts, van superar l'EFES per 89-82 a l'estrena europea. Brizuela amb 20 punts i Pantera amb 19 van liderar el triomf en un Palau blaugrana amb més de 5.600 persones, que a més va tenir una gran representació institucional a la llotja per començar la celebració del centenari, entre els quals es trobava, lògicament, el nostre Xavi Seixas.
2: Home, ja el vam veure allà amb el ben guapo, amb la seva samarreta amb el nom de Seixas que li va regalar el Barça de bàsquet en reconeixement de tots els anys que ha dedicat el Xavi Seixó a l'equip. Et vam veure molt guapo, eh, Xavi? Segur que ens estàs escoltant. Des d'aquí, la nostra felicitació.
7: Encara no ets de la família del Què t'hi jugues? Segueix-nos a...
14: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
7: @Què t'hi jugues.
2: Què diuen els oients, Núria, avui al YouTube del Que t'hi jugues?
9: Doncs, Helena, la gent tenia ganes de veure el debut de Xavi Hernández, com a seleccionador de Països Baixos. Bastanta gent al YouTube del Que t'hi jugues comentant aquest debut i veig molts oients, Helena, evidentment contents de que Xavi Hernández li vagi les coses bé i recordant una mica l'etapa de Xavi Hernández a la banqueta. Molts oients ja ho sabeu en directe al Que t'hi jugues comentant aquest debut de Xavi Hernández.
4: Tant que veu. Gràcies a tots, de veritat. Vull dir, començar empatant 1-1 contra una campiona del món com és Alemanya, escolta, it's not easy.
2: Escolta, Joao Pedro, els oients t'han donat idees de pujar-te a Cubells així per, no sé si...
15: Els oients ens han dado moltes idees, mais poca ajuda, temos que dizer. Mais, ficar mais, no importa aquí acabar no Troiano, tal cosa 0-0.
2: De moment ja Rafinha al camp, no?
16: Minut 24 al camp i no hi ha cap canvi, per tant, de moment...
15: No fico nada, tudo bien. Rafinha está aguantando, bé! Claro, Rafinha está corriendo encara. Falta menos pela ruptura, sí. Mas, encara no.
2: Va, Joao Pedro, va, que com d'això passi, després ja veuràs el sí que la bronca que ens fotrà, exacte.
16: Ja veuràs.
2: Estarà content també i pendent d'aquest partit de Rafinha. Nil Solà serà Deco, el director esportiu del Barça, que ha aprofitat la seva participació en Congrés de Futbol a Portugal per donar per tancada l'opció de Julián Álvarez del Barça.
17: Sí, per donar per tancada l'opció Julián, per explicar també que Gabriel Jesús va ser un moviment que li va aparèixer al Barça. Un cop van descartar Julián per tot el tema financer, per tot el que estava donant. Això és el que deia ahir a la tarda Deco.
18: Per nosaltres la idea sempre ha sido traer un nou de mobilitat, de capacitat de asociarse, y Julián era uno de estos. La cosa no ha sido posible, hemos hecho una oferta, no ya hemos hablado demasiado de esto, o sea, el club siempre ha dicho que no lo vendería y nosotros tenemos que buscar otras soluciones. Yo creo que Gabriel, la verdad, cuando la gente no entiende, no es que el Gabriel no estaba en los planes, que no sabíamos su situación, porque se hablaba mucho de que podía renovar, y en el momento que nos giramos a decidir que Julián era imposible, nosotros empezamos a buscar soluciones y Gabriel era la perfección para nosotros, dado que Rafinha ya se estaba convirtiendo en un 9. Entonces la idea no ha cambiado, la idea era buscar jugador de este mismo perfil, pero Julián es pasado, nosotros tenemos que llegar hacia adelante, estamos contentos con los demás, espero que él también esté bien, esté ayudando a su club.
17: Per tant, carpeta Julián Álvarez tancada, el Barça que va poder firmar aquest Gabriel Jesús, però evidentment el Barça que de cara al futur doncs segurament haurà de fer algun moviment en aquesta posició davanter.
2: És veritat, Llimós, que Ferran Oliver ens deia aquesta setmana al Que t'hi jugues que l'excedent que hi ha pel mercat d'hivern és mínim, no? 3-4 milions. I que hi hauria d'haver alguna sortida perquè arribés un fitxatge d'aquest nivell.
3: Sí, ja fa setmanes que ho estan explicant, una mica ha anat variant, i el discurs de l'àrea econòmica, de la parcel·la econòmica, és aquest, que l'excedent és mínim i que qualsevol tipus d'operació que necessitis, i per portar Julián necessites molts diners, ha d'anar condicionada a unes vendes importants primer. I ja amb l'entrada de Rodri al mes d'agost i al juliol, doncs, l'inici de les negociacions per Rodri, Julián ja va passar a ser un impossible. Si no hi havia grans vendes que poguessin doncs, fer aquesta operació.
0: Clar, en aquell moment, per exemple, el Barça podia o esperava o tenia oberta l'opció de vendre Caçador.
3: Caçador tenia entre ella i Sella.
0: Clar,
3: i
0: aquest no genera massa. Però, per exemple, hi ha un altre jugador que qui sap què passarà en el futur, que és Frenkie de Jong.
16: Sí, sí, total.
0: Clar, Frenkie de Jong, no, clar, i aquest sí que t'allibera.
16: Totalment. Sí, sí, molt, i tant que allibera molt.
4: Si tu estàs esperando yo liberar, estàs esperando yo a mi.
0: I, bueno, no ho sé, dic com a opció. I la segona reflexió que volia fer és... jo també vaig sentir allà d'Eco, el que diu de tot el sentit, però us vull recordar una cosa, particularment a tu, Nil, que tot el que ens ha dit d'Eco estiu durant el mercat ha sigut exactament el contrari. El que ha
2: això us anava a preguntar, si donàveu tant per tancada la porta, creieu que és estratègia?
16: Jo no dono per tancada.
0: Jo en absolut.
16: En absolut.
0: I menys després...
1: Futbolísticament té sentit que la tanquis perquè firmes un jugador de molt nivell, més estan fundint en Rafinha, i Julián al final seria treure fora a Gabriel Jesús, perquè són diferències, però són molt similars. I el tema és això, que és que Deco utilitza molt bé el que dic per fer lo contrari, per intentar despistar tothom. I jo estic segur que té que haver-hi alguna gran venda d'elles, Franqui. És que no caben tots al mig del camp. És que hi ha Minomi, Rodri Bernal, de Pedri Gavi, tenim Espar que pot ocupar aquesta posició, Olmo amb Fermín, que els dos són intocables, algú del mig ha de sortir. I Valde, jo no crec que accepti aquesta continuïtat de tercer lateral esquerre de l'equip si Espar continua el nivellazo que està. Llavors, jo crec que el Barça al Nadal haurà de fer alguna venda perquè els jugadors també voldran sortir quan tinguin opcions de poder jugar. Sí, però Koundé és el segon lateral dret. A no ser que fem el moviment d'Espar a la dreta, sí. Ara s'ha lesionat Christensen, no Koundé el veurem... Exacte. És que Valdés és el tercer. Jo dic sempre el mateix. És la segona opció per un jugador. Està bé, perquè quan falla el primer i alguna vegada sempre falla, estàs tu, però quan ets la tercera opció, no, perquè quan falla el segon, l'entrenador fa algun moviment per col·locar algú de confiança dintre d'aquesta...
2: El plan C no existeix, ens deies un dia, no?
1: Exacte, sí, sí, és així, és així. El plan C no tens la confiança de l'entrenador. Jo crec que si continua tot així i és per continuar el nivellazo que està... Jo crec que el propi Valde serà el que...
17: I en tot cas, hi ha més casos, perquè, per exemple, el Barça al mig, el Camara també, que se li ha generat aquesta situació de problemes, que hi ha futbolistes com, per exemple, hem parlat de Frenkie, però és que estem parlant de jugadors com Gavi, que ara sense Frenkie també ha perdut el protagonisme. Sí, sí. Per tant, jo crec que és la gran gestió que ha de fer Flick aquest any, el tema egos, i que és evident que d'aquesta plantilla doncs hi haurà gent que et demanarà sortir perquè voldrà més protagonisme.
1: Entenc que per sentiment i per tota la relació que pot tenir el míster, sempre ha parlat molt bé de Gavi, és un jugador que no acostuma a queixar-se tant, a part, segurament, ara mateix una venda no sigui tan fàcil de vendre com el que pot ser Frenkie. Jo crec que el candidat a sortir seria Frenkie. Seria més entendible pels culers també, no? Llavors, jo poso aquest nom.
3: També és veritat que el Barça necessita molts jugadors de gran qualitat, perquè ara les competicions grans les necessites en plantilla llarga, però també més o menys tens un excedent a dalt de tot. Vull dir, estem parlant del mig del camp, però a dalt tens Lamine, que ho juga tot, tens Rafinha, que està a un nivell increïble, tens Gordon, tens Adeyemi, i després tens Gabriel Jesús, però tens dos futbolistes que et poden jugar en aquesta posició fals nou, que també poden guanyar minuts i treure al mig del camp, que són Dani Olmo i també Fermín. Per tant, l'entrada d'un jugador com Julián Álvarez també retocaria molt aquestes peces. Aquests dos futbolistes ja jugarien al mig perquè no tindrien cabuda a la part de dalt. Vull dir que el Barça ara té una plantilla amb moltes possibilitats. Sumar-hi Julián Álvarez, al final és tenir un excedent també a la part de dalt. Benvingut sí a per un entrador, però també has de jugar amb els egos.
1: No és lo imprescindible, no? Sobretot en el tema que estem veient al central, no? que ahir sí que potser anem una miqueta més curts.
2: Nil, per cert, que... és que jo, Pedro, m'està ensenyant coses.
15: Tu mirant-ho a fer la ràdio de bola i m'jogo, eh?
17: Bola i m'jogo.
15: Bola i m'jogo. Per digue una brasa és l'esponsor principal.
2: Home, què? Bola
15: i... Per digue una brasa.
2: Bola i m'jogo, potser els podem escoltar. No sé si és una ràdio.
15: Ah, si vols, paro.
0: És el mateix joc.
15: Són tots iguals. Claro.
17: Rafinha encara juga. YouTube, muito obrigado pelo carinho, pela grande audiência. Ali com o italiano, que já tocou no meu campo ainda, tenta sair jogando. T'has gravat, aquí.
15: Isso é como a bola mitja al camp. Pode saber onde está la bola pelo tono, como mateix un flaqueiro.
2: Exacte. O el Bermudinho, no?
15: O Bermudinho.
2: Ah, Nil, per cert, parlaven ara de Jong. Frenkie, com està?
17: Frenkie fent passes endavant, en principi l'han de tornar a avaluar després d'aquesta aturada. Recordem que ell va optar per fer aquest tractament conservador i que Flick ens va dir fa un parell de setmanes que la idea que hi havia és que després de l'aturada ja pogués com a mínim intentar reincorporar-se a l'equip, està tocant pilota, està corrent, però... de recordar que és una lesió que en qualsevol moment doncs pots tenir dolor, i el que vol Frenkie és jugar sense dolor. El Barça, que avui ha fet només sessió de gimnàs, i després farà les maletes i no tornarà a entrenar al Barça fins al 5 d'octubre, i serà durant aquesta...
2: Això t'encanta, Joan, ja et veig.
0: És que és tremendo, 9 dies, ala. És una altra temporada. Hem acabat una mini temporada. Clar, després quan tornin de vacances...
2: És que cada equip ho fa de la seva manera, no? Perquè, per exemple, mira, l'Espanyol ha fet vacances aquesta setmana.
17: Per exemple, el València, que va arribar a Aguirre, només tenen 2 dies. El Villarreal tenen 5 dies. Però, clar, pots acumular. Hi ha equips que segurament en tindran més, altres que en tindran menys.
2: El Getafe potser té el rècord, no?
17: El Getafe, després d'haver guanyat, segurament té el rècord. No sé els dies que tenen, però segurament té el rècord, coneixer una mica a Bordalàs. El tema està... que és el que dius tu, Puki, hi ha una cosa bona pel Barça, que és que n'hi ha 4 o 5 que tenen festa. És a dir, els altres estan tots entrenant, bueno, jugant amb les seleccions.
0: Sí, val.
17: Que vull dir que això grup... pot afectar més al València o al Getafe que no al Barça.
0: Però el grup perd l'equació que tenia.
17: Això segur, això segur.
1: I que et pugui servir perquè Gabriel Jesús agafi les sensacions que això li falten, no? I recordem que
17: Flick... Fa 1-11 amb Chesney.
1: Recordem que Flick va dir que la millor versió del Barça la veuríem a la tornada de les seleccions, eh? O sigui, jo... Estic de subidón, perquè si veiem una millor versió que no l'hem vist fins ara...
0: Però no sé si haurà canviat d'opinió.
1: Segur.
0: I és que ell, jo estic segur que ell no esperava veure No. El que ha vist aquests primers 9... Són 7 de lliure, 8 partits.
1: És que era una pretemporada difícil. Arribaven a jugadors tard del Mundial, clar, clar. Rivals complicats, amb molta gent. El Barça no acabava de donar sensacions de... I de repente et trobes amb un Barça que va com un coet, llavors jo crec que també ho ha canviat. Però bueno, anem agafant-se a l'optimisme, sí, sí, i a dir encara serem millors en l'atur, després de l'aturada.
4: El Gerard Martín ha aprofitat per construir un fort Apache.
2: Ah, mira.
4: Ha fet un fort Apache a l'entrada del vestidor.
0: Ah. Molt bé.
4: I estarà guapíssim, ja veurà, ja hem fet els planos, vam fer els planos, i ara ell ha anat a MCAT a comprar-los tots. I MCAT i Trons, ja sé que quedarà de conya, perquè al final la qualitat es nota quan vas a MCAT Group, que tenen els millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria... I amb els preus més competitius, que fins i tot dos nanos obrers com el Gerard i jo podem permetre'ns-ho tot,
2: Nil, en les darreres hores hem pogut sentir a Lamine Yamal, li preguntàvem precisament per aquestes crítiques, no, que està rebent per demanar la pilota d'or per ell mateix.
17: Sí, perquè continua aquesta campanya de la pilota d'or, un dia Lamine, l'altre Mbappé, i ahir Lamine el que va fer va ser dir, literal, clarament, tothom demana sinceritat als futbolistes, però quan la tenim com la tinc jo, rebem críticas.
19: Sí, yo creo que al final la gente pide algo que luego no quiere. Pide que los futbolistas sean sinceros, y cuando yo soy sincero, luego dicen, pero ¿cómo va a decir eso? Pero al final nunca va a cambiar mi forma de ser. Soy así, no quiero engañar a nadie, no, nunca voy a decir algo que no pienso. Entonces seguirá así hasta que me retire, y yo creo que la gente se irá acostumbrando.
17: Doncs així, Lamine, que qui vulgui o no estigui d'acord amb el que fa ell, sí, en té per temps.
2: T'agrada, Jordi? Però
1: Lamine és Lamine, té les seves coses que ens agraden moltíssim i unes altres que potser a mi no m'agraden. I aquestes segurament a mi no m'agrada tant, però ell és així. O sigui, i el comprem així i que continuï sent així, no? Però, no sé, no, un jugador del Barça no m'agrada que actuï com un jugador del Madrid. No, això si fa algun del Madrid, ho critiquem, doncs si fa un del Barça, tampoc ens agrada.
0: A mi tampoc m'agrada. Jo estic d'acord amb el Jordi. De fet, prefereixo el Lamine de la roda de premsa de la prèvia del partit contra el Feyenoord, va ser?
2: Sí.
0: Que va fer el discurs completament diferent, en contrast amb el que ja havia començat a fer Kylian Mbappé. Però la reflexió que jo faig és per què es critica Lamine i no es critica l'altre? És a dir, aquí debatim sobre si Lamine hauria de demanar la pilota d'or o no. Jo també penso que no. Penso que els grans jugadors com Lamine Yamal o com feia Messi fan la campanya al camp, no la fan fora dels micros. Però clar, Lamine Yamal ha entrat a contrarrestar una campanya que va començar a Kylian Mbappé, i en canvi Kylian Mbappé tothom troba fàcil, tothom troba normal que vagi a l'equip,
1: sí,
0: a dir...
1: Sí, ho trobes normal, jo crec.
0: Home,
1: que...
0: jo no.
1: Jo crec que ningú... O sigui, jo no ho trobo normal, jo no he vist a ningú que justifiqui Mbappé.
0: Però jo no veig...
1: No hi ha per on agafar-ho d'Mbappé aquest any.
0: Jo no veig els mitjans de comunicació nostrats que en el Kylian Mbappé li diguin res de...
1: Escoltava l'altre dia a Meana, justament,
17: bueno,
1: aquí, no? Que deia
17: que no entrava...
1: Meana
17: Mbappé sí que li diu. Meana Mbappé sí que li diu.
15: No entrava ni... Cosa porque yo estoy escuchando también lo que
1: dices todo. Que no entrava ni entre el 5 o 6.
17: Sí, sí, van fer la llista, si jo sé que no hi era Mbappé, sí, sí.
1: I jo crec que així és. El que voti, que surten els vots... A veure, com justifica que entri Mbappé?
0: Bueno, vam votar el 2013 a Cristiano Ronaldo en la mateixa situació que aquest. Molts gols, però zero títols. I després
1: però bueno, jo crec que la lliga Cristiano-Messi... És que no, a mi no m'agrada comparar, per exemple, Mbappé amb aquests dos. Jo crec que encara ha de fer molt per...
0: Home, i tant.
1: Per arribar a
0: però
1: aquest
0: jo
1: moment.
0: Comparo la situació.
1: Sí, sí, sí.
0: Cristiano Ronaldo
1: sí,
0: va guanyar una pilota.
15: Que digueu que ha de fer molt per arribar a aquest moment. I ja té 27 anys, Mbappé, amb la tonteria.
0: Sí.
17: No
0: està al nivell de Cristiano Ronaldo.
1: Exacte.
15: Amb la tonteria té 27 anys.
1: No, això em refereixo, que semblava, però de moment, sí, és boníssim, però de moment... No ha arribat aquest...
15: Tu creus que jo no merezco Balón de Oro?
1: No.
15: Tu creus que jo no merezco?
0: No.
15: Qui em merece más que jo? Jo he marcado más goles que él.
1: No, però Kane, per exemple, ha fet més, no, que tu?
15: No, que jo no. Jo soy pichichi de la Champions, pichichi de la Liga. ¿Cuántos goles ha marcado en Liga Española?
2: Vinga, Kylian, va. La setmana vinent seguirem parlant segurament de la pilota d'or. Ja s'hauran tancat aleshores les votacions i encara ens queda un mes de turra, fins que sigui...
17: S'acabi ja.
2: I, Mos, amb tu volíem fer dos apunts en clau institucional abans de tancar l'hora, perquè el Barça ha fet públic aquest matí un comunicat on explica que ha posat a la venda noves localitats VIP al Camp Nou.
3: Sí, 2.000 seients a disposició d'Hospitality. Són llicències individuals en un contracte de 15 a 30 anys, o sigui, Hispanova fa per 15 a 30 anys. amb un pagament inicial que ha de fer la persona que els vulgui, de la mà de l'empresa Legends, i el Barça espera comercialitzar aquests 2.000 seients VIP en 2 anys i mig, i diuen que poden arribar a treure 700 milions, que és el que intentaran treure amb aquests seients VIP, aquestes 2.000 llicències individuals. El Barça, el nou Spotify Camp Nou, recordem-ho, té 9.500 localitats. 5.000 VIP. 5.000 ja estan venudes de la fórmula tradicional a través de l'Hospitality. S'han tret més o menys uns 380 milions i aquí van incloses tot el que és suites i llotges ja comercialitzades. Per tant, aquesta part ja està comercialitzada. Després d'aquests 9.500 hi ha els 436 amb paquets PSL, que són el Personal Seat License, que es va fer el gener del 2026, a 30 anys, i que va reportar al club uns 100 milions d'euros. A partir d'aquí, hi ha uns altres seients convertibles del segon anell VIP del nou estadi del Camp Nou que es volen vendre partit a partit, per tant, no fer aquests paquets a llarg termini, sinó vendre partit a partit. I després hi ha una sèrie d'aquests seients VIP, d'aquests 9.500, que són per compromisos, no? Que són pels patrocinadors, per necessitats del club. Per tant, ara el que està fent el Barça és treure un paquet més, no? D'aquests 9.500 totals, però recordem-ho, com deia Ferran Oliver precisament a aquests micròfons, el vicepresident econòmic, que aquests seients VIP són molt importants perquè garantiran aquests 450 milions objectiu que té el Barça al cap, que podria generar el nou Spotify Camp Nou.
20: Quan els inversors van entrar, es calculava que el Camp Nou estaria sobre els 350-375 milions d'ingressos. Avui per avui, veient com... Per això passa per una cosa, perquè creien que tindrien més dificultats amb la venda dels seients VIPs. Avui els seients VIPs estan pràcticament venguts. És a dir, el pla de negoci que generava que, aviam, si Catalunya, Barcelona, seria capaç de vendre tots aquests seients VIP, s'ha vist superat immediatament. L'èxit ha sigut brutal, amb la qual es calcula, que però no calculat per nosaltres, calculat també pels inversors, que els ingressos probablement estiguin a la franja dels 425-450 milions.
3: Perquè, recordem-ho, deia Ferran Oliver, sempre ho he dit també a l'Assemblea, que la meitat del que generarà, a més, aquest estadi nou vindrà per aquesta via, per la via dels VIP i de l'Hospitality.
0: Aquí la clau és quina és. No, el que ha dit el senyor Ferran Oliver, evidentment no li discutiré, però la clau és que l'equip no caigui. És a dir, tots aquests senyors venen a veure Lamine Yamal, a veure Pedri, a veure Fermín, a veure Gabriel Jesús, i a veure el Barcelona, a veure Rafinha, etc. Si l'equip manté el nivell, tot això surt.
1: Tu creus que els VIPs venen a veure futbol?
0: Home, jo crec que sí.
1: No seria dir-te, eh? Ven a fer negoci, no? A sí, vacilar però, del seu seient.
0: Però si venim, el Barcelona...
1: És que anem a veure futbol amb els que... Els de sempre, exacte.
21: Són maneres diferents de veure el futbol, però van a veure futbol.
0: Però van a veure futbol.
1: Estàs segur?
0: Sí.
21: Sí,
0: també. Jo crec que si el Barcelona...
21: Aprofiten l'avinentesa.
0: O potser venen a buscar glamour, però el glamour te'l dona als jugadors. Si el Barcelona no tingués el nivell que té, no tindria aquest volum de negoci, segur.
3: Sí, el que garanteix aquestes vendes a llarg termini és, això sí, doncs, que ho tinguis garantit, no? I després aquests cents que es guarden al dia a dia anirà molt en funció també de l'equip.
2: Llimós, i la setmana passada aquí al Que t'hi jugues parlàvem amb Jorge Alcover, director general de Banca i Inversions de Goldman Sachs, que ens explicava el canvi de condicions del préstec de 1.800 milions per l'Espai Barça, que els 100 primers milions que generés l'estadi anirien primer als inversors, però tens un apunt sobre aquest canvi de condicions.
3: Sí, que és pels propers 2 anys. Després de la signatura del contracte és per 2 anys, no és per sempre, sinó que aquest canvi d'ordre, diguem, que els 100 primers són pels inversors, després l'altra part del que genera l'estadi, que va en aquest fons de titularització, va al Barça, doncs aquest canvi de les regles del joc, podríem dir-ho, és per 2 anys a partir de la signatura d'aquest contracte, clar, que ve derivat dels 300 milions de més que demana el crèdit i que se sumen als 1.500, i per tant això ha fet canviar les regles del joc, i els inversors han dit, primer nosaltres ens agafem la nostra part del pastís, 100 milions, i després pels diners són per clar,
0: i són els 2 anys que Camp Nou encara no estarà al 100%.
3: Correcte.
0: Ells han dit, marrameu tu, quan estigui acabat,
3: després el que vulgueu.
0: Tornem-hi, però de moment...
2: Ha estat setmana de números, el que t'hi jugues en clau Barça. El Madrid, en canvi, ha estat setmana de comunicats, perquè després de l'intercanvi de comunicats entre el club i Tebas, s'ha afegit la creuada que té el Madrid contra la premsa. Fa uns dies anunciaven possibles mesures legals contra el periodista Juanma Castaño per haver comparat a Real Madrid Televisió amb el diari Gara, en un article al diari ABC. I no contents amb les disculpes del periodista, que va reconèixer que la comparació no va ser encertada, ahir els perfils oficials de les xarxes socials del Real Madrid publicaven un vídeo de més de 3 minuts desqualifican al periodista.
22: Después de su artículo en el diario ABC, no le ha quedado más remedio que pedir disculpas.
23: Y pido disculpas, pido perdón, por comparar a Real Madrid Televisión con el diario Gara.
22: Aunque mantiene su postura.
23: Para mí, Real Madrid Televisión miente, manipula, señala y hostiga.
22: Però ara vamos a ver quién realmente miente, manipula, señala y hostiga.
2: Insisteixo, des del perfil oficial del club, assenyalant públicament a un periodista i posant en dubte el seu rigor i la seva professionalitat. I aquí al que t'hi jugues hem tingut accés a un altre vídeo.
15: No es el único. Vamos a presentarles a un engendro catalán que se llama Joan Poquí. Una persona que ha dedicado su vida al servilismo azulgrana. Dice ser periodista, aunque duerme con el gorrito del Barça que regalaba Mundo Deportivo los domingos con la cartilla. Joan Poquí, ciego por el Barcelona, tanto que así habla sobre uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol mundial, don José Mourinho.
0: El Mourinho real, que es maleducat, que es bravucón, que es un chulo y que es un bravucón, ya está.
15: Comenzamos. Le ha llamado maleducado, bravucón, chulo y prepotente. Vamos a ver quién realmente es así.
0: Y es maleducat.
15: Así hablaba en el programa catalán Kitty Chugas sobre ir al cine.
0: Yo soy fanático de la trilogía Star Wars. Y hay un momento mágico, que es cuando comienza la fanfarria, suposa. Bueno, a la darrera vegada, a la darrera película que vaig anar, estava només vivint aquest moment, perquè si vaig a casa només vull viure aquest moment. Després, si voleu, me'n vaig.
5: I just ve un fill de la gran puta.
15: Así que Mourinho es el maleducado, ¿eh? Qué mal te hace la gente cuando se sienta cerca de ti en el cine, Joan. Seguimos para bingo.
0: Que es bravucón.
15: Poquí asegura que Mourinho es bravucón, pero así se mostraba en un duelo entre Madrid y Manchester City de Pep Guardiola.
6: ¡Tots teus, Pep! ¡Tots teus! ¡Tots teus! ¡No ens fallis, Pep!
15: Así se expresa un supuesto periodista imparcial, madre mía, que tendría que estar animando a los equipos españoles, pero cuando se trata del Real Madrid le aparecen sarpullidos por toda la piel. Seguimos desenmascarando al verdadero Joan Poquí.
0: Que es un chulo y...
15: Ante el escándalo del caso Negreira, una de las mayores manchas de la historia del fútbol español, así hablaba Poquí con esta chulería.
0: Yo creo que las cagadas del caso Negreira son cuatro, básicamente. Una, com diu el tío Faja, poc se li va pagar. Dos, que et van estafar, perquè et van seguir robant. I tres, que t'enxampessin.
8: I la quarta?
0: La quarta...
10: Totes les tres juntes.
5: Les tres anteriors són correctes, no?
15: I si esto no es chulería, ya no sé de qué estamos hablando. ¿De qué te ríes, Poquí? Eso sí que es chulería. Y por último...
0: Que es un prepotent, ya está.
15: Con la prepotencia de quien siempre llega tarde, Joan Poquí ha sido advertido mil veces por esto. Es que incluso
0: avui
15: un mensaje de su propia mujer.
24: Un altre cop arribas tard, Joan. Ya está bé, ¿eh? Quina vergonya.
15: Vaya, señor Poquí, parece que incluso su mujer le saca las costuras. ¿Qué tiene usted que decir ante todo esto?
6: Va. ¡Rusor, rusor! Llum de la meva vida.
15: Ahí está el señor Poquí.
6: ¡Cobertura!
15: Persona que...
0: És maleducat, que és bravucón, que és un xulo i que és un prepotent, i ja està.
2: Vinga, Poquí. Ferron, gràcies.
1: Oh. Si saps on vols anar,
25: posa't a caminar. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Una coca de recapte...
1: Coberta d'escalivada amb un raig d'oli de les Garrigues...
0: Cargols...
1: A la llauna...
0: I per postres...
1: Panadons, granados i el nostre Tot és comèdia.
0: Sí, perquè aquest dissabte 26 serem a Lleida, a la Fira Mos, que recull l'esperit de la històrica Fira de Sant Miquel. Un gran aparador alimentari que servirem marinat des de l'estand de la Diputació de Lleida...
1: Amb, evidentment, un vídeo costes del Segre.
0: Aquest dissabte 26 fem un Mos a Lleida.
1: Ganes!
2: Tot és comèdia. Els caps de setmana d'una a dues del migdia amb Màxim Castillo.

0: Argentina 78, primer mundial de futbol, narrat en català.
1: Per primera vegada a la ràdio...
2: Mundials en català.
1: El campionat mundial de futbol d'Argentina a la nostra emissora de freqüència modulada Ràdio Esport.
2: Una exclusiva de Ràdio Barcelona per a la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis.
3: Saludem a tots els veïdors de Ràdio Barcelona, de Catalunya, des del camp de River Plate, on avui ha de jugar la selecció d'Argentina enfront a la selecció d'Holanda, la final de la Copa del Món Argentina 78.
0: A Ràdio Barcelona i SER Catalunya celebrem 50 anys de futbol en català.

0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Belena de Diego.
2: 1 i 5, al Què t'hi jugues ens divertim.
3: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
2: I João Pedro s'ho està passant de fàbula avui, no? Amb aquest
4: sí.
2: Austràlia-Brasil.
4: Porque hemos conseguido o que estábamos buscando. ¿Qué? Que Oscar d'Austràlia, Oscar queda en posta, mai està vivint d'Austràlia, està fent informació.
2: Un oient del Què t'hi jugues, de corresponsal
4: australià. Mirant a televisió australiana i passant-nos informació, per cert, ha marcat el Brasil, mas el gol fou anulado. Però, fixa't com celebramos els gols anulados aquí, eh?

0: Hendrick, Estevão, Estevão apareceu na frente do grandalhão do goleiro.
1: É o gol do Estevão, passado pelo Hendrick, mas foi anulado, tá? Mitja part.
2: Doncs anul·lat, segueix el 0-0 en aquest Austràlia-Brasil, partit amistós que s'està disputant a Queensland, a Austràlia. Has dit que es deia Joan? Perdona?
1: Òscar d'Amposta.
2: Òscar, perdona, Òscar. Doncs una abraçada des d'aquí, des del que t'hi jugues, i gràcies per informar-nos des d'Austràlia, perquè així, doncs mira, podem explicar a l'audiència amb aquests vídeos que ens està enviant de la televisió australiana, perquè tota aquesta conya és perquè aquest partit aquí no es pot veure. No hi ha cap televisió que hagi comprat el partit i estem...
1: Vergonya.
2: Intuint com li està anant a Rafinha amb el Brasil, sobretot que acabi el partit o que quan el substitueixin...
1: És una vergonya.
2: Estigui bé. Albert Llimós, hem arrencat aquest Què t'hi jugues explicant que l'Ajuntament de Barcelona demanava al gestor de la instal·lació on es disputa la Lliga on hi participa l'equip Mingo Rubio Balompié que aquest equip no pugui participar a la competició. I ara ja tenim veu de l'Ajuntament on ratifiquen aquesta decisió.
3: Sí, la notícia ha anat molt ràpid durant aquest matí, després que l'Ajuntament en tingués constància, estaven en plenari per part de, en aquest cas, de David Escudé, el regidor d'Esports, no? Ha estat qui ha agilitzat tot això, i al sortir del plenari de l'Ajuntament de Barcelona s'ha fet referència, a la situació d'aquest equip, de Mingo Rubio Balompié, i de la necessitat que els gestors de les instal·lacions municipals doncs, parlin amb els organitzadors i facin fora aquest equip.
4: Volem expressar la nostra denúncia i condemna, doncs, evidentment, rotunda a l'exhibició d'elements feixistes i a la normalització a través de l'esport, que ha de representar absolutament tot el contrari d'aquests elements que aquest equip usava en aquesta lliga que, com us deia, privada. Així que esperem que en breu doncs, desapareguin d'aquesta lliga i de qualsevol altra, perquè això va molt més enllà, qualsevol element que generi violència o que en aquest cas doncs, evidentment doncs, expressi el seu recolzament doncs, al feixisme. No?
3: És un avís per a navegants perquè diu d'aquesta lliga i qualsevol altra, per tant els equips que porten aquesta nomenclatura doncs, estan avisats doncs, que no haurien de participar en aquest tipus de competicions. Recordem-ho que la mateixa empresa que gestionava aquesta lliga va obligar a canviar el nom després de la queixa d'un altre equip de Bayer de los Caídos a Mingo Rubio Balompié.
2: Doncs veurem quins són els propers passos. Com sabeu, aquest club està denunciat davant la Fiscalia Provincial de Barcelona i ara és l'Ajuntament qui demana que no pugui participar sota aquest nom a la Lliga. Gràcies, Albert. Ara sí, avui crec que et donem vacances. Bon cap de setmana.
5: Què t'hi jugues?
2: Seguim endavant el Què t'hi jugues. Ja tinc per aquí el Cristóbal Chacén amb tota la taverna escalfant motors. Però abans, aquest cap de setmana arrenca una nova temporada de bàsquet. Arrenca l'ACB i ho fa per tercer any amb 5 equips catalans a la competició. El Barça, la Penya, el Bàsquet Girona, el Lleida i el Kids Anas Manresa, que aquest any estrena patrocini i canvia també el nom de l'equip. Un Manresa que debuta demà a la pista de Bilbao Bàsquet a les 6 de la tarda i que la cadena SER ens explicarà... L'Acier Chaves. Acier, què tal? Molt bon dia.
6: Què tal, Helena?
2: Bon dia de nou, vaja, que t'hem saludat abans. Encetem el curs aquí al Què t'hi jugues, al costat d'un protagonista d'aquest Kids Anas Manresa.
6: Doncs sí, perquè arriba un projecte completament renovat, només continuen 3 jugadors, Ferran Bassas, Hugo Benítez, Pierre Oriola, han arribat 10 fitxatges, així que equip completament nou, el que haurà d'una forma el seu entrenador, Diego Campo, que ja encén, Helena, el Què t'hi jugues.
2: Diego Campo, què tal? Com estàs?
7: Hola, molt bé.
2: Només 3 jugadors de la temporada passada, ara ho deia l'Acier Chaves. Quant de temps necessita un entrenador per començar des de zero un equip? Quan creus que aquest equip s'assemblarà al Manresa que tu tens en ment?
7: És difícil saber, perquè la gent a vegades fem coses i no necessitem temps i altres vegades tenim 3 anys i no fem res. És clau l'actitud i és clau també l'aptitud que tenen els jugadors. Crec que tenim talent, però hem de millorar coses com la solidesa defensiva. Jo com a entrenador he de convèncer els jugadors de defensar bé l'1 per 1, dominar el rebot, jugar sense stops, com continuïtat, i el mateix en atac de jugar ràpid però amb ordre. I aquesta línia s'està costant, però és normal.
2: Heu fet 10 fitxatges aquest estiu. Què és el que més t'agrada, Diego, de les noves incorporacions?
7: L'altre dia en el Barcelona, sense notar i fallant algun tiro fàcil debido a l'estrès, estar agotats, que és normal en aquest moment de pretemporada, la lluita i com hem defensat. Crec que tenir una bona mentalitat i no depender de si fiques o no fiques, sinó de saber el que vols fer, és molt important. I l'equip, pues, fallant molt, hem defensat bé, hem passat bé la pelota i sobretot no hem, nos hemos rendido, no? Mm-hmm. Hem jugat hasta el final, fins al final.
6: Hi ha algun jugador que t'hagi sorprès especialment?
7: Bueno, Lugo, perquè l'últim partit que ha pogut jugar confortablemente ha sido en Nadal de l'any passat i ha arribat molt bé, ha treballat molt en l'estiu, molt i està molt bé. Ese, per a mi és la millor novetat i tenim que hem de cuidar-lo molt perquè prosigui l'entrenament i el seu nivell millorarà, ajudarà molt a l'equip.
6: I mirant els perfils que heu fitxat, quin Manresa vols construir aquesta temporada?
7: Bueno, hem millorat en el rebot, crec. És molt important que estem molt bé en el rebot ofensiu i defensiu. La temporada passada ens ha costat molt millorar-ho, però treballant, crec que a partir de març l'hem fet. I això és molt important, que se la solidesa en el rebot ofensiu i defensiu. Després hem de jugar ràpid, però el pas és clau. És un element que hem de treballar, entrenar, d'ir passant la pelota, de jugar sense pelota. I el tercer nivell és el que te comentava, de seguir en ese nivell defensiu alt en tots els partits.
2: Diego, tu sempre defenses que t'agraden els jugadors valents, que s'atreveixen, que no tenen aquesta por a equivocar-se, però com es pot convèncer un jugador perquè assumeixi aquests riscos quan saben que a l'ACB qualsevol error s'acaba pagant?
7: Bueno, qualsevol continuadament. I continuadament pot ser 2-3 partits. És important que l'entrenador, que és el responsable, convença el jugador de com gestionar l'error. Tu fas un error, la següent jugada has de jugar. No, si segues pensant en ese mateix error, faràs altre error. I aquesta és la nostra responsabilitat. És la meva responsabilitat de que l'equip i tots els jugadors aprendan com gestionar l'error en l'entrenament, en el partit, qualsevol error. De tal manera que quan tu estàs jugant limpio, sense anar en el cap i concentrar so en el que està passant ara.
2: Ara fa uns dies, Diego, fa a la graderia del balcó, parlàvem amb Agustín Ubal i ens deia això sobre tu i el seu temps a Manresa al teu costat.
8: Diego Campos me dio mucha confianza, me enseñó mucho también, me corregía mucho, me trataba de hacer mejor cada día. Entonces yo creo que con Diego encontré un equilibrio de que sí, te quiero enseñar, te muestro cuando estás mal, pero también te dejo jugar, te dejo hacer tus cosas, ser vos. Así que nada, Manresa me dio mucha confianza, me mostró quién puedo ser en la liga, qué puedo aportar a los equipos y intento traerlo al Barça.
2: Diego, quan un jugador que has tingut parla així de tu, què sents?
7: Bueno, agraïment perquè el primer és que ell en el seu moment volia estar aquí. Durant la temporada vivim moments durs i després hem de dir la veritat és que no sol és mi treball, és el treball de l'equip. L'equip significa el Marc Stein, el Litos, els fisios, el Cristo, tothom que ha estat en el staff, ha ajudat molt a l'Agustí. És molt important que aquest treball de la millora del jugador no és la responsabilitat, és la meva responsabilitat, però és el treball de tothom que està en el staff.
6: Perquè tu sempre has dit moltes vegades que ser entrenador realment és ser formador. Això continua sent cert quan entrenes professionals, veterans, gent amb molts anys a l'ACB?
7: És formar per al rendiment. Parlem molt de guanyar o perdre, però és fonamental el rendiment. El rendiment en el curt plaç, en el curt terme. Perquè ara jugues, és molt important de ser rendiment. Però s'ha de millorar el jugador ha d'entendre que millorant i treballant molt pot fer immediatament moltes coses. Principalment el que fa bé. perquè a vegades el jugador no sap lo que fa bé, i això és lo principal a lo que ha de fer immediatament. Per això és formació, però sempre és formació pensant en el rendiment.
2: Estem amb Diego Ocampo, l'entrenador del Manresa, a les portes de començar una nova temporada, una nova Lliga ACB, i no sé, Diego, quins objectius us plantegeu? Perquè porteu 200 llocs consecutius, ha arribat ja el moment de deixar de parlar de competir i començar a parlar, no sé, per exemple, de que Manresa aspiri a la Copa o de que entri als play-offs de Lliga?
7: Ojalá, eso m'agradaria a mi. Però la realitat és que tenim els medis que tenim i hem de ser humils. I ter clar que el nostre objectiu a nivell de resultat és les 12 victòries, guanyar 12 vegades, i això és el més important. Si és capaç de guanyar-les antes, molt millor, però el gran mèrit per a nosaltres guanyar l'Euroliga és estar cada temporada una ciutat com és Manresa, un club com és el que és Manresa, una identitat clara, un model de club en la CB, i per això hem de lluitar tots junts, sapiguem que hi haurà moments dolents, moments difícils i moments bons, però devem estar estables, molt estables, per a lograr aquest objectiu.
6: Més enllà de quedar vuitens, desens, novens, què hauria de passar perquè tu diguessis al juny que aquest equip ha fet un pas endavant?
7: Sobretot competir molt bé tots els partits, des del partit de Bilbao fins a l'últim. Per a mi és el més important, que és ser competitius tots els dies, i per això hem d'entrenar bé, perquè tot el que fem entrenant, descansant, els vídeos, tot és per a competir. I la segona cosa és que el públic, que és el nostre pilar fundamental, esté molt orgullós de com juga, com compit i com vive el seu equip.
2: Això pel que fa a la Lliga, Diego, però i a Europa? L'any passat vau debutar a l'Eurocup. Es pot ser més ambiciós en aquest segon any?
7: Ambiciosos significa lluitar a tope, sapiguem de que l'any passat el nivell era molt alt, esta temporada serà més alt, però millor, perquè és el que ens fa millorar, jugar amb els millors equips que hi ha en Europa, i és la segon nivell després de l'Eurolliga. I hem de competir, però també pensar que volem jugar a la següent fase, que és el quarts de final o octavos de final, altra vegada.
2: I després de 30 anys a les banquetes, què és el que continua fent que Diego Ocampo s'il·lusioni per una nova temporada?
7: Pues sí, me fa molta il·lusió, és un repte per mi, que jugadors volen vindre aquí, que volen vindre a nosaltres, i és un repte jugar l'Eurocup i la CB en un club que té una afició i que el club està organitzat i té una identitat molt clar.
2: Diego Ocampo, doncs moltes gràcies per atendre el que t'hi jugues i molta sort per tu i pel Quinzenàs Manresa per aquesta temporada.
7: Gràcies a vosaltres.
2: Un Diego Ocampo, fent la seva primera entrevista en català aquí al Que t'hi jugues.
1: Verdad que muy bien.
2: I optimista pel que espera el Manresa en el curs que arrenca demà a la CB.
1: Habla fantástico el català, ¿eh? Muy bien.
2: Sí, mejor que tú,
1: Lo hace rico. Lo hace, bueno, increíble. No, es que yo me quedo con los restaurantes argentinos, que ya saben que en Barcelona está el mejor. En Barcelona está el mejor, que es La Cabrera. Que, hombre, no sé si lo saben, pero el mejor asador argentino de Buenos Aires está en Barcelona. Está en La Cabrera, la casa de carne de Gastón Ribeira, con la mejor carne argentina, en una experiencia única para los amantes de la carne. Te esperamos, en Diputación 239, Carré Diputación 239, exactamente, Juan. Muy bien, bien lindo, para vivir la pasión por la carne y el fuego. Reserva por Google Maps o llamando al 93-878-3230. Viste como para La Cabrera, yo también hablo catalán.
9: Vicioso, dale.
2: Quan vols, sí, Leo, quan vols, sí.
10: Directe a les teves oïdes i sense filtres. Comença la taverna dels bojos.
9: Bon dia, Catalunya.
2: Què tal, Cristóbal Chacén, com estàs?
9: Aviam com surt avui. Bueno, com estic? Estic fatal.
2: Estàs fatal.
9: De la veu, angines...
2: Gràcies, Cristóbal. No vull passar el cap de setmana malalta.
9: Ai, dormir amb el cul a l'aire.
2: Me'n vaig cap aquí, cap a l'altra banda de la taula.
9: Fort aplaudiment pel Quim Molins, el Juan de la Boqui. el José Rivas Camarón, l'Antonio. Per cert, és el seu aniversari. Antonio, felicitats.
2: Moltes felicitats.
9: Antonio, has estat per aquí. I ho fa que pots seure quan vulguis, eh? Pots seure per aquí. Mira, aquí, al costat del Camarón. I el Vermo...
11: Va ser el dilluns,
9: no? Molt bé, felicitats. Has portat bombons. Has menjat bombons, eh?
2: El tinc aquí, saps què passa? Tinc una gana.
9: Doncs endavant.
2: No he pogut ni esmorzar, tinc l'entrepà de l'esmorzar a dalt.
9: Doncs,
2: i aleshores, si ara començo pel dolç...
9: Bombó. El José Rivas, José...
12: Què tal?
9: Ha estat jubilar-te i incorporar-te a un grup de heavy metal. De metal, metal, no?
12: Bueno.
9: És metal. Estàs ahí
12: no me metas. Ahí estamos.
9: Molt bé. Com esteu, els culers? Esteu contents d'estar... Què us agrada més? Estar a 6 punts o els plors madridistes?
13: Yo lo que estoy es cabreado porque nos han cortado de raíz el ritmo tan bueno que llevamos. Porque ahora te falta poder ver al Barça cada semana, 2 veces por semana, más o menos. Y que te corten de raíz 3 semanas, hostia, es una putada. Ahora, yo lo que disfruto es viendo el fútbol que se está haciendo. Nadie nos lo esperábamos. Y estamos disfrutando una barbaridad, muchísimo.
14: Volvís o no las 2 cosas.
9: Sí, dues coses, no?
14: Les dues coses,
9: sí,
14: no,
13: per
14: no pots treure el, de,
13: sí, sí,
14: la felicitat, claro, de portar 6 punts i el futbol que estem fent, a veure com se les estan fotent per allà.
13: Sí, entre ells.
9: Plorant i els àrbitres. José Rivas, tu aquest discurs el compres? Y todo el tema arbitral.
12: Bueno, yo puedo comprar el discurso
9: en
12: ese
9: de vosotros,
12: yo compro el discurso de que, bueno, que lo estáis haciendo muy bien, pero el otro que cortamos el ritmo y todo eso, no lo entiendo. El ritmo se corta para todo el mundo, ¿no?
13: Oh, ya, claro,
12: solo
13: para uno. Yo hablo
12: pero
13: de mi
12: bueno,
13: Barça.
12: Ya.
13: A mí me la gusta.
12: Pero que...
13: Tampoco
12: me voy a enfrentar a nadie de otro mundo, así en plan de...
13: De
12: momento voy a enfrentar equipitos un poquito de aquella manera.
13: José, es la manera de jugar. Es el fútbol que das en el campo.
12: Hombre, es que con eso juego a fútbol hasta yo.
13: No, así no, porque vosotros no os habéis enfrentado a nadie tampoco.
12: ¿Cómo que no?
13: Y habéis hecho ridículo.
12: ¿Cómo que no?
14: Porque
13: jugasteis con el Elche y os metió, os empató, os llegó a empatar a 2. ¿Contra quin coño habéis jugado vosotros?
14: Vale. Que explícamelo. Ya el últim minut.
13: Ya ves tú, Perico.
14: Al últim minut.
9: Va, José.
12: Hombre, hemos jugado ya un poquito José. Con algunos equipitos un poquito más fuertes.
13: Sí, bueno, venga.
12: Algunos.
13: Con el Titi.
12: Algunos. A ver.
9: Escúchame. Tens algún efecte.
12: Nos ha ganado el Atleti, ¿no?
9: Avui no puc creure.
12: Un buen equipo.
9: La cabra. Tenim la cabra.
12: Perdona.
9: En el moment que sentiu la cabra, vol dir, sisplau, silenci. Vale? Perquè és que no podem forçar. José Rivas, a tu et fa enveja veure aquest moment de Barça, aquest futbol?
14: Sí.
2: Està pensant, eh?
12: No me digas que no.
9: ¿Con un sí o un no?
12: Me gusta cómo juega el Barça. Me gusta. ¿Por qué? Porque juega un fútbol pues disciplinado, ordenado... Corren todos,
9: total,
12: bajan todos
9: total.
12: Y tal, ¿vale? Eso.
14: Muy buena apreciación.
12: No te digo. Coño, es que es lo suyo. No voy a negarlo.
9: Vale.
12: Y le quiero contestar aquí a Juan con lo del Atleti.
9: Vale, muy rápidamente.
12: Que se acuerde del Atleti lo que hizo el año pasado.
13: El año pasado.
12: O eliminó de 2 finales.
13: El año pasado ya está pasado.
12: No está pasado. Estamos en el año
13: te
12: ese.
13: Te recuerdo, si te acuerdas del año pasado, sí. Los campeones fuimos nosotros.
12: ¿De qué?
13: Y os pusimos mirando a Asturias.
9: Sí, y
12: pero ese Atleti os eliminó de la Copa del Rey y de las Champions.
13: ¿Y qué?
12: Vale,
13: el Torremocha no se eliminó de la Copa.
9: Vale, Willy.
12: ¿Y qué? ¿Cómo que qué?
9: La cabra, y tensió. Anem, tensió. Tío Faja, ¿qué tal? Buen día.
15: Buenos días, Cristóbal. Hoy es un día muy difícil para mí.
9: Vale, de seguida anirem amb el tema... Jo sé que vols parlar de Juanma Castaño i de tot això.
15: Quiero sangre.
9: Vol sang. O sigui, hoy el tío Faja diría aquello de muy mal se nos tiene que dar el programa para no salir detenidos. Vale.
15: Bueno,
9: voy a tener
15: que hacer un gran esfuerzo para que no se echen a todos a la puta calle hoy.
9: Vale, pero intentem seguir un mínimament, ¿eh? Tampoco os diga yo.
15: No será para mí esto, ¿no?
9: No. Seguir una mica al fil, del programa. Vale, tu creus que el Real Madrid, veient com està el tema, no juga a res, hauria de fer autocrítica, callar i demanar perdó als seus seguidors?
15: Cristóbal, soy muy feliz.
11: va.
15: Soy muy feliz, Cristóbal.
2: Creo que col·locant ara mateix el tio Faja un peluix de Vinicius. Tots els que esteu al YouTube del Que t'hi jugues ho podeu veure.
15: Sí, bueno, es el responsable de toda esta chirigota. Soy muy feliz, Cristóbal. No hace falta que te explique mis rituales nocturnos viendo el Chirin Circo todas las noches. Esto ya es un despropósito. Si no le quitan el mando de la tele al viudo, esto va a ser una catástrofe. Y simplemente ahora pues ha salido la verdadera cara de Lampa. Primero fueron a por el Barça y se rieron. ¿Sí? Después fueron a por el CTA, aplaudieron. Después fueron a por la UEFA, lo vitorearon y ahora van a por el cuarto poder. Ahora ya no les gusta tanto. Pero si tú coges la lista del mal llamado cuarto poder, de los fulanos que hoy en día llenan las tertulias, que son abiertamente o podridamente madridistas, me salen más de 150 que están hoy en activos en todas las plataformas. Hablo de lo común, ¿eh? De la tele, las radios y los periódicos. Pues aún así no le basta. Pero esto es de primero de mafia. O sea, tener controlado a todo, y cuando hablo todo es la judicatura que la tiene en el palco, tiene controlado a los medios de comunicación, como bien dijeron sus huevazos morenos.
11: Ya un audio.
15: Solo faltan cuatro disidentes, y a esos cuatro los ha señalado directamente, como sí señalaba en su tiempo, quien todos sabemos. O sea, los mismos que se asustan de nombrar qué tiempos pasados, resulta que están señalando con una diana a un periodista. Esto es surrealista, aunque no deje de ser de primero de mafioso.
11: Es extremadament greu, eh? O sigui, no hi ha cap precedent. Sí, que un club, ¿sabes que un club ataqui directament a un periodista?
15: Ataque no. Sí, ataque no. Ponga en la diana al más puro estilo mafioso. El problema es que no ha salido el gremio en tromba. El problema es que en la próxima rueda de prensa del Echeristán van a estar todos allí. Ese es el problema. Por eso se permite el lujo de actuar como actúa la mafia, la camorra. Porque sabe que el próximo partido va a estar ahí la prensa. Entonces se basa en coger al disidente y echarlo.
16: Me esto... tendrán que echar a tiros.
15: No, sí, así es.
13: Pero te voy a decir una cosa.
15: Venga, te voy a decir una cosa. Con este sujeto va mucho más allá de lo que es el Real Madrid en sí. Este señor representa a ACS. Este señor, el día que audite en el Real Madrid, este señor tiene un problema muy grueso. Ya no con la justicia, que también, sino que las acciones de ACS pasarán a valer una puta mierda. De ahí ya hace todo.
11: Vale.
15: Entonces, Cristóbal, vamos a disfrutar, vamos a reírnos porque al final lo tienen todo a su favor.
11: Sí.
15: Y lo único que no van a poder controlar son nuestras risas y nuestro cachondeíto.
11: Mira si ho tenen tot al seu favor. Que Mourinho l'altre dia, després del derbi, va rajar tot el que va voler de l'àrbitre i el CTA diu que no el sanciona. Això és adulterar la competició. A molts entrenadors els han sancionat en molts partits.
13: La sorpresa seria que no sancionara.
11: I una altra cosa. Majoritàriament no m'agrada la premsa de Madrid. Crec que no són ni periodistes. La majoria són missatgers. No m'agraden. Però us dic una cosa. Crec que la premsa hauria de saltar en rebel·lió contra el Madrid. Perquè atacar a un periodista... Una altra cosa, Bermo, és demanar explicacions per una notícia.
15: No,
11: o intentar o sortir a desmentir.
15: Cristóbal,
11: atacar un periodista d'aquesta manera... Crec que si vosaltres sou periodistes, el que heu de fer és sortir a defensar el vostre company. Perquè avui li toca aquest de la COPE. Demà us tocarà a vosaltres.
13: Si no ho van fer quan van haver els àudios, ho van tapar tots.
11: Què li deveu al Madrid? Però quina poli teniu al Madrid?
15: Cristóbal,
11: sortiu allà a defensar el vostre sector.
15: No ataquen.
13: Bravo, Cristóbal.
11: Jo no soc periodista.
15: Cristóbal, no se ataca a un periodista ni siquiera a la profesión, Cristóbal. Se ataca a la verdad. Porque se le desmonta el relato. Y hay mucha gente y muchos intereses detrás de que el relato prevalezca incluso antes de lo que ven tus propios ojos.
11: Hem de fer la pausa, però, José, no? Un moment, José.
9: José.
12: Coño, y José María García, ¿qué pasó? A ver, es que no acordáis ya de José María García.
15: Sí, se lo fumigaron.
12: A ver, y explícame tú a mí, con todos los datos,
15: fue fumigado.
12: Dotes y datos que tiene, explícame.
15: Verdades.
12: Nómbrame periódico, nómbrame periodista, nómbrame todo lo que tú quieras que está en contra de Madrid. Y lo que dices tú, la prensa de Madrid. ¿Qué prensa de Madrid? ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta es la prensa del Madrid?
9: Molt periodistas.
12: ¿El As, el Marca?
9: Molt periodistas.
12: ¿Que le hemos dejado de comprar los madridistas? Porque esto es una
15: bueno,
9: del madridisme sociològic que existeix.
12: Escribe más el Mundo Deportivo y el Sport del Madrid que de vosotros.
17: Yo sé
12: que fíjate.
17: Camarón,
12: ya para terminar.
17: Yo quisiera decir una cosa. Acordaros la rueda de prensa de Champions que hizo Guardiola. La caverna, és el que mandáis
9: no,
17: ahí.
9: No, i parlo del doble criteri a l'hora de... Si Laporta diu que els àrbitres tal, des de Madrid se l'ataca. Si ho diu Florentino, els periodistes diuen no, és que s'ha de canviar el CTA. No, sí,
12: però de Madrid qui l'ataca?
9: Et dic que si Mbappé està per la samarreta amb però Ceuta, diuen Madrid, que, oye, que todo el mundo tiene derecho a pensar no sé qué. Però si ho diu Piqué... El dia de l'1 d'octubre diuen que se calle. Però això és el que dic.
12: Però qui?
9: Aquests periodistes.
12: Qui de Madrid?
9: Aquests
12: dime
9: són els que han de callar.
2: Fem una pausa al que t'hi jugues i tornem amb la taverna. Fins les dues. No marxeu.
10: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
12: Gratis? Estan bojos?
10: I trobaràs tots els continguts del que t'hi jugues.
18: Que t'hi jugues.
19: Hay cosas que no se deben de perder. Entre famílies, entre amigos, entre compañeros, és aquello de buenos días, por favor, gracias.
10: La nostra forma de vida. ¿Qué t'hi jugues?
19: Pero sí que es verdad que el concepto de esas palabras es entender que enfrente tienes una persona a la que siempre tienes que respetar.
20: Bon dia, sisplau, i gràcies.
10: ¿Qué t'hi jugues? Amb el Sique i el Juan.
9: M'escalfo, em poso calent amb aquests temes. Però aquí la realitat, José, al final, és que de les 5 grans lligues, l'equip que menys corre és el Madrid. Sí. Al final, hi ha una realitat futbolística incontestable, i és que el Madrid, escolta, no juga res. I podem parlar d'àrbitres, podem parlar de complots, podem parlar del que vulguis.
12: ¿Para qué van a correr, Cristóbal? ¿Para qué? ¿Para que pase lo que pasa y lo que estamos viendo?
9: Ah, tú compres el discurs aquest de los
12: árbitros.
9: Hombre,
12: yo no compro el discurso, yo lo veo.
14: Pues no,
12: yo veo cosas que pasan a unos y a otros, porque si te ponen la imagen de un equipo y de otro con la misma jugada, sí. No sé por qué a unos sí, a otros no.
9: Va ser una de les vermelles, igual, ¿no? Una de les vermelles que demana el Madrid. Ara hi ha la mateixa jugada des d'un angle i es veu com primer el que clava tacos
13: és en
9: l'espinilla és el jugador del Madrid. És a dir, era expulsió en qualsevol cas de Bellingham.
14: Però
9: comprem aquest relat.
12: La Liga passada os quejabais de los penaltis. ¿Cuántos lleváis ya
9: pitados?
12: ¿Cuántos han pitado ya? Y os quejabais de los que le pitaban al Madrid. ¿Cuántos han pitado vosotros ya? Todos son penaltis, ¿no? Han sido todos penaltis.
14: Clarísimos.
12: No, sí, clarísimo.
14: Clarísimo.
12: Todos clarísimos. El VAR lo tenía claro.
14: Clarísimo.
13: Han traído a José Mourinho porque decía que los iba a hacer pencar y que iba a organizar esto y tal y que igual. El vestuario resulta que es el equipo que menos corre de toda Europa. Cuando no se corre, no se marcan goles. Vale que se juega fútbol, que no hace falta volverte loco a correr, que sin correr tanto también se ganan los partidos.
9: Correr desde cobardes.
13: Pero que seáis los últimos vosotros en correr de toda Europa y este es el que tenía que haceros pencar y tal.
9: El que més corre, per cert, de la Lliga Espanyola.
13: Os ha metido una doble Nelson, el Mourinho este, en el vestuario. Os ha metido una doble Nelson espectacular. Y le van a echar a la calle y se va a llevar un paperío del Copen de 3 años. Y van a quedar como van a quedar.
9: És el que més corre i segon al Barça.
13: Y segundo nosotros. Pero nosotros disfrutamos corriendo y ahí está el fútbol, porque disfrutan. Y como están contentos, no se cansan, porque son felices jugando a fútbol. Y ahí está el fútbol que hacemos.
9: Y això té molt a veure, segurament, amb la feina
13: impecable
9: y extraordinaria.
12: Ya era hora, ¿no? Ya era hora que corrierais un poquito y que hicierais fútbol.
13: No, el año pasado no corrimos. Vale. Y el anterior, sí. Los dos años anteriores, ya que os pusimos mirando a San Sadurní de novia.
12: O llevasteis un chorro de títulos.
13: No te...
12: O llevasteis un chorro de títulos.
13: Vosotros,
12: ¿eh?
13: No, bueno. Los mismos que vosotros.
12: Bueno, algunas veces no te puedo llevar todo.
13: Que vosotros.
2: Sisplau, sense cridar, si podeu, perquè és que si no, des de casa no...
13: O sea, los dos años anteriores no hemos hecho nada. ¿Os hemos puesto
9: Juan,
13: mirando?
9: Juan, que te digo si os voleu que barallar vosaltres dos, sortiu i ho barallau.
13: És que dice tonterías, no, coño.
12: Sí, claro, claro.
13: El fútbol y vale.
12: Sí,
13: tonterías.
12: Y Faja. Claro.
13: O sea, no hemos hecho, no corríamos.
12: Sí, sí.
13: El año pasado.
9: A ver, tío Faja, va, venga, va.
12: La cabra.
17: Los
12: del Madrid solo decimos.
17: Hay una cosa muy clara que decía Johan Cruyff. Dice, nosotros, si tenemos balón, no tenemos que correr.
12: Claro, claro. También dijo...
9: Si tú tienes balón, rival no lo tiene, ¿no? Sí, es de primero de
12: también,
9: Johan.
12: También dijo, jugamos al tiki-taka hasta que jugáis a saber defenderos.
9: Sí.
12: También lo dijo yo.
9: Atrás juegan al tiki-taka, ¿no? Diuen, Venga, vaya.
12: Sí.
9: Tío Faja, va, anda,
0: no esperéis nada de un club que... No, creo que estábamos empatados, ni le sacamos 6 puntos como ahora, y aludieron a un problema tan grave, pero además con una desfachatez acojonante, que es lo del bullying. Y creo que íbamos empatados, jornada 2 o jornada 3, o sea... aquello que se comentó y no ha pasado nada, que para mí sí que es un escándalo, ya dice cómo están de los nervios, incluso de la cebolla en sí mismo. Cristóbal, todo esto ya se ha hecho. Es que no hay nada que no hayamos visto de nuevo. O sea, están llamando Liga Mugrienta Negreira, la misma liga que cuando van líderes lo ponen a todo trapo y en mayúsculas, líderes. Son así. Son así, Cristóbal. Tú cuenta que han pagado 140 millones por un sujeto que a día de hoy tiene más currículum una lechuga de la Meyer Origen. Ya está, Cristóbal. Bueno, cuenta que han hecho su...
9: Bueno, va a marcar, ¿no? Amb la seva selecció, crec que va a marcar.
0: Cristóbal, han hecho su...
9: Diamondé o... ¿Cómo es?
0: Cristóbal, no, sus fichajes.
9: Ese señor que dicen que tiene 19 años.
13: 19 años.
9: Ese hombre.
0: Cristóbal, yeah. Sus.
9: De pelo cano.
0: 19 años, lo que pasa que de cotizados. Tiene 19 años cotizados.
9: 19 cotizados, claro.
0: Hay una cosa, Cristóbal. Se han gastado 200 millones el año pasado, no les ha servido para nada. Y este año se gastan otros tantos, no en lo que necesitan, sino en robar lo que se pensaban que nosotros íbamos a comprar. Y lo han aplaudido estos como una victoria, como una Champions. Estaban enamorados, ya no felices, enamorados. Y eso hace 15 días, Cristóbal. Han fichado para, entre comillas, debilitar al Barça. O sea, son así. Ayer hace un comunicado el Real Madrid en su página oficial, que es lo más... Bueno, no es estar a tocar fondo, es estar en el subsuelo, a nivel freático. Y lo están celebrando. Es que no intentemos cambiarlo. Ellos se creen que el fútbol, igual que España, es suyo.
13: Claro,
0: y cuando no lo manejan, cuando no ganan, cuando no lo presiden y cuando no están en la cima, se sienten agredidos porque ellos se consideran tanto España como el fútbol, que es propiedad del Real Madrid. Y ya está, y no pretendamos cambiarlo.
12: A mí, hablando de tema de periodista y tal, lo que me da de vergüenza es que en la cuarta jornada estén diciendo, periodista, el Barça no tiene rival en esta liga. Eso es... Si estabas hablando de periodismo, eso es una vergüenza. Que se tenga que poner en periódico, si no le he leído, que eso se ponga.
13: Disculpas un moment, sisplau, por favor. Marcó Australia.
12: Muy bien.
13: La peor noticia del mundo.
9: Pues está Vinicius ahí, ¿no?
13: Han cambiado o Vinicius i o Endriqui i tot ha començat a desmoronar-se. Falta d'un senyor d'Austràlia, un golazo, un xarraco espectacular. Un golazo de falta increïble.
9: A veure.
13: Un gol impressionant, si t'hi falta. Sí, sí. Molto ben picada.
2: Rafinha s'ha de jugar.
13: Pues Rafinha, pobre, està deambulando per un patatal que no sabe què fa.
9: O sigui, resultat ara mateix d'aquesta...
13: Austràlia 1, Brasil 0.
14: Un gol de falta.
9: Vaig parlar amb seguidors brasilers i clar, em deien, em reconeixien que Brasil és una selecció que... que ja no és el que era.
13: O sigui,
9: recordeu-vos del Brasil de Ronaldo, Rivaldo, Cafu, Ronaldinho...
13: Pues tenías que haber visto la del 70.
9: I ara, l'estrella de Brasil...
12: Es Vinicius.
9: És que és un meme, clar.
12: Por favor. La estrella no es Vinicius, no es Rafinha.
13: O sigui, si Noruega no arregló el cuerpo.
9: Neymar, que no us aguanta en peus. Rafinha, que està a casa surt, vale, és el millor. I clar, Vinícius creu que és l'estrella. Fixeu-vos aquella imatge, aquell vídeo que hem vist tots al bàsquet, que enfoquen allà.
13: Vinícius és un tio listo,
9: I els de l'NBA no saben
13: un viatge important,
12: Con
13: la renovació.
12: I Rafinha, vosotros també.
13: Les ha arreglat.
0: Bueno, no lo quería, no lo quería.
12: I Rafinha, vosotros també.
13: Rafinha resulta que és el màximo goleador.
12: Rafinha se iba.
13: Mira dónde estaba.
12: Le dais el brazalete y ahora corre.
9: José, mira dónde está Rafinha. Part dels problemes del Madrid són...
12: En el Madrid no hay ningún problema.
9: Vinicius, el guapo.
12: No hay ningún problema.
13: En el Madrid no hay ningún problema.
12: No hay ningún problema. Escúchame, yo no voy a hablar de los problemas de mi casa. Yo no voy a hablar de los problemas de mi casa si no tengo ninguno. ¿Me entiendes? Si no, hablamos de otra cosa. No hay ningún problema. El problema lo estáis creando vosotros, los mediáticos de aquí y quien quiera.
9: No había mal.
12: ¿Vale? Porque.
9: Va a comenzar a filtrar el otro día. Ho dic perquè es diu que Vinícius ja no té la titularitat garantida al Madrid.
13: Semana que viene no juega.
9: Si punxa contra el Villarreal, que és el primer partit, a partir del 10 d'octubre, que torna a la Lliga i tal, que això és indecent, que ens deixin tants dies sense Lliga.
13: Està el dia 10, tu.
9: Però si
2: Pots a l'equip del Poquí, que ja ens ha explicat a la primera hora que això d'aquesta aturada de 3 setmanes...
9: És indecent, indecent.
2: No li agrada.
9: Una falta de respecte a l'esport, al futbol, als seguidors, a tots. Vale, però dit això...
0: Però que han ido a hacer caja o era com de competir, de ganar
9: punts? Si Vinícius continua fent el que fa, perquè... Bueno, és que no ha fet mai res més. Anirà a la banqueta.
13: Que no vuelva a ser más a titular, hombre, ya lo verás.
9: Vinícius.
13: Ya lo verás. Pondrán al chiquillo de 19 años. Segurísimo, ya lo verás.
9: No,
13: ya lo hablaremos.
9: Que l'Espín lo han bajado al Castilla. Al Espín, no.
13: Y al Thiago, aquel que también. Bueno, que iba a ser el nuevo Pelé, el Thiago.
2: Tú hablabas de Pitarc, ¿no? No de Espín.
13: De Pitarc.
9: De Pitarc.
13: Y al de la impresora.
0: Vinícius, porque no se atreve.
12: Escúchame, no me hables de ese tema, que tenéis unos cuantos que han volado también, que iban a ser los nuevos Messi, los nuevos no sé qué, los nuevos cuantos.
13: Si no cabe.
12: Mejor de ese tema no hablemos. No hablemos de ese tema. Que habéis volado muchos jugadores por ahí.
2: Sisplau, us demanem que parleu sense cridar. Parleu sense cridar perquè és que si no, des de l'altra banda de la ràdio no es pot escoltar. I avui el Cristóbal, los dos, José. Los dos.
9: Sí, vale. De seguida parlem de
2: la guassa. Aquí davant tens una farmàcia. Avui, quan surtis, sí. Cristo, ja pots anar agafar-te de tot, perquè amb el que estàs cursant ara la veu...
9: Ja veuràs demà, ja veuràs. De seguida parlem de la milonga aquesta, de la pilota d'or, que és la broma més gran que està deixant evidència a tot Déu. O sigui, el ridícul és esperpèntic amb el tema de la pilota d'or. Però abans, José, si dius que no tens cap problema amb Vinícius... Si dius que aquest senyor que diuen que té 19 anys, Diomandé, és meravellós. ¿Quién es el problema del Madrid?
12: Yo no he dicho que sea maravilloso. El primero que no he dicho nada de eso. Yo te digo que en el Madrid no hay ningún problema. El problema viene de fuera del Madrid.
9: No.
12: ¿Me entiendes? De gente aquí como mi amigo este que está aquí.
9: O sea, la culpa es del tío Faja.
0: Pon el cabrito ese otra vez. Pon el cabrito, por favor.
12: Como otro.
0: Correcto. Pon el cabrito ese. Cuando dice que en el Madrid no hay problema, tú automáticamente el borreguillo ya que suena así de fondo. Madre del amor hermoso.
9: José.
12: Es lo que decimos. Mira, a ver.
0: Tío puto.
12: ¿Pero qué quieres que te diga con lo que hay aquí? ¿Qué quieres que diga? Bueno, que yo pienso que todo dará tiempo al tiempo. Ponme el último boicano.
9: No.
0: Es que no me da tiempo sacarlo, mira, lo tengo aquí.
12: ¿Al final?
9: No, pero al final es que...
12: No, pero... Ahora tú me preguntas. ¿Alguno del Madrid se le tendría que dar la bota de oro? Y yo te diré, pues realmente yo no veo ninguno que se le
13: tenga.
12: Bueno, el balón, perdona.
9: Bota de oro ya se está jugando.
12: Sí, la bota de oro ya la tiene Mbappé. Pues
9: lo único,
12: yo te podía decir.
9: A Cibeles.
12: Ahora mismo, en mis ojos no hay ninguno. Que piense yo o en mi mente...
9: Sí, que no hayan problemas.
12: Correcto.
13: En el Madrid, no, tú no votas por ninguno del Madrid.
12: Yo realmente...
13: Rapé, me refiero.
12: Realmente,
9: vale, tiene sí.
12: No hay.
9: Juan, ¿vos supieras que es malo?
13: No, no, lo has abierto tú. Yo
9: vale,
13: no.
9: No. Juan.
13: Yo solo diría que yo le daría el balón de oro
9: aquí tres
13: a Messi.
9: Votarías.
13: A partir de aquí ya...
9: Vale.
13: No.
9: Digan tres candidats a la pilota d'or. Messi, el primer.
13: Cubarsí, la mini Messi.
9: No, el tema Cubarsí. És a dir, si molts de vosaltres...
13: M'has dit tres.
9: No, que em sembla collonó.
13: Que no colin gols.
9: Que em sembla
13: collonó. La bota d'or és Harry Kane.
9: Sí, que no.
13: La bota d'or és Harry Kane. Aquí culant.
9: Ordre. Que em sembla collonot, Juan. O sigui, no entenc que la gent digui segons quin nom, com per exemple que soni Fabián, no, va ganar la Champions con el PSG, i no es parli de Pau Cubarsí.
14: ¿Quién es Fabián?
2: Pau Cubarsí. La Champions i el Mundial.
9: O sigui, Paz el nuevo, creo. Que no reconegui el futbol de Pau Cubarsí a nivell nacional. Espectacular, Pau Cubarsí. Chapó, Juan. Els tres candidats, Quim.
14: En l'ordre és igual, però ha d'haver...
9: No, Messi. l'ordre, el teu ordre.
14: L'ordre? Pues, Lamin, el Pedri i el tercer del Barça, el que sigui. El Rafinha, perquè no l'han posat. Per mi seria Rafinha.
9: No, si no està ni a la llista, o sigui... Aquest és el criteri.
13: Pedri tampoc.
9: Ni Pedri tampoc.
13: Ni Rafinha ni Pedri.
14: Mira el que m'interessa.
9: Tio, baja, aquí els teus tres.
14: Però Messi...
0: Cristóbal, es una vergüenza que estés perdiendo el tiempo con una chirigota que tiene más prestigio, la chochona que le dan a tus críos en la feria, que esa mugre. A mí me gustaría que cuando hablarais de la pelota de oro tuvierais en antena a Fran Ribery. Simplemente, cada vez que habléis de la pelota de oro, que podéis hablar cuando queráis, en antena, Fran Ribery.
13: El pirulongo le
0: hicieron. Y que os comente cómo funciona eso, ya está, pero si es un lupanar. Cristóbal, y le estáis dando un bombo, oye, que se la den a quien quieran, pero si acabarán dándosela a Toñín, no, el torero.
9: Sí, pero...
0: pero estamos perdiendo un tiempo maravilloso para marcarles... En vez de preguntarle... Cristóbal, en vez de preguntarle a este señor que qué le pasa, que te va a decir que está maravilloso, aunque ya tenga encargado el ataúd, no pierdas el tiempo y vamos a reírnos de ellos y decirles que cuando miran para arriba... Nos ven saludándolos, que llevamos 6 puntos, que estamos jugando como Los Ángeles y que ellos no se van a quitar el problema de encima
13: que tienen.
0: Porque se llama Florentino. Ya está, vamos a mofarnos, Cristóbal.
9: El problema es Florentino.
0: Deja Balón de Oro, pero eso es una chochona, Cristóbal.
9: Vale. No, pero para rematar el tema. Al loro.
12: Hay mucha gotera aquí.
9: José. ¿Quién son los tres?
12: Hay mucha gotera aquí en este...
9: ¿Qui votas? ¿Qui votaries tu per la pilota d'or?
12: A Bellingham.
9: No, els tres. Digue'm tres. El teu podi.
14: Però què ha guanyat?
2: Però és per la temporada de l'any passat, no per aquestes últimes jornades.
0: Paco Martínez Soria estaria orgullosíssim de tots ells.
9: No, que per cert, hi ha un vídeo que és una paròdia del Madrid i cada cop que surt Bellingham, que és un plano l'àrbitre, no? Cada cop que surt Bellingham, diu un cubata!
14: El trebo
9: brillant. Bellingham, cada cop que surt, dice un cubata.
12: Me apasiona ese jugador. Es que lo tiene todo. Sí.
0: Es que ese
12: lo tiene todo. Es
9: y la noche
12: crack.
9: De Madrid también le apasiona.
13: La tiene toda. La tiene toda también. La noche de Madrid la tiene toda.
12: Las noches de Madrid y de Barcelona las tienen muchos.
17: Cristóbal, mis tres candidatos, los
9: ahora,
17: ¿quiénes? El tío Faja, tú y el Gonzalo.
9: Bueno, pues mira.
0: Cristóbal, ni siquiera se atreven a comentar que Vinicius tiene un problema corporal, que es que...
9: Hombre, dicen que se salta a la vista.
0: No, dicen que el 75% de nuestro cuerpo es agua y en su caso es polvorón. Tampoco han tocado ese tema. Que tiene unos mofletes como mi tío Valentín de Murcia, Cristóbal, que se pone ciego de entrecots, ¿vale? Y no han tocado ese tema, o sea, por eso. No se atreven a tocar ese tema.
14: Vinicius está
0: y que vive en una casa con 20.000 fulanos para arriba y para abajo, gimnasios que entran 40.000, y lleva una vida muy alegre. Pero eso es su vida. Ni siquiera se atreven a decirle que está subido de mofletes. No se atreven, Cristóbal.
9: Es una bona teoria, eh?
12: Sí.
9: És a dir, el problema del Madrid... Clar, tu vols que tot continuï així.
13: Claro, que se mantenga.
9: Però el problema del Madrid és la mesón del Xisco aquella, la Copa Balón...
0: Cristóbal, eso lo hacéis mucho, que tú no tienes bicho, que eres pagano o algo así, y es también una embuste.
9: Sí.
0: Pero que sí, tiene paperas. Mira, lo vamos a dejar. Tiene paperas. Entiendo. O está fondo, no tiene paperas. No se atreven a tocar ese tema.
9: No corre como antes.
12: ¿Está jugando Vinicius? ¿Está jugando?
2: No, han cambiado. Joao Pedro, me estás informando que ya ha habido 6 cambios.
13: 6 cambios y una Rafinha encara segueix allá. ¡Qué vergonya!
9: ¡Mare meva!
14: ¡Ancelotti!
9: Poca broma amb Ancelotti. ja ho va fer, recordeu-vos,
13: a
9: la patxanga que va jugar a Brasil, va deixar tots els del Madrid jugant-nos la Lliga.
13: Sí,
9: va deixar tots els del Madrid aquí a la capital
13: en banda i
9: cascant-nos entre cots i no sé què, i Copa Balón.
13: I se llevó a él.
9: I Rafinha va fer, no sé si 9.000 quilòmetres.
0: Sí, però luego Cristóbal, en contrapunto...
9: Elena, és que es va trencar. És que es va trencar, és que té raó l'Helena.
2: Es va perdre la part més important,
13: la
2: més important
13: de la temporada.
0: Cristóbal, en contrapunto, ese gran señor luego tiene buenas cosas, que es cuando jugó contra el Madrid, les dijo en su cara y en el Bernabéu que eran grandes ladrones, no, profesionales en el sector del robo.
13: El propio Ancelotti en el Bernabéu dijo. Sí, que es cierto.
0: Sí. Caviar. Regaló caviar.
17: Dic una cosa, quan comenci una altra vegada la Lliga... I t'ho dic en sèrio, si el Madrid torna a punxar, Mourinho se'n va al carrer.
0: No. No, hombre, eso
9: no, no, perquè...
2: El tio Rafa, per cert,
14: escut del president.
2: Aquesta setmana l'ha batejat ja com Mourinho el sexto, eh?
0: Mourinho, bueno, era la sexta opción. Todos los cinco primeros que tanteó les dijo que... Gracias, pero que nadie...
9: És cert, volien a Klopp al primer. Els va dir que no.
13: Sí.
9: Després, Conte també, no? Un altre.
13: És com lo de Rodri. Pep le dice a Rodri, ¿dónde vas? Al Madrid, ¿estás tonto qué? Tira, hombre, aprende. Llama y aprende. Y el tío vio y dijo, ¿dónde voy a ir yo? ¿A esta banda o a esta? Y se vino al Barça porque es un tío inteligente. Lo vio venir enseguida. Hombre, por el amor de Dios. No es tan difícil.
9: Rodri ve al Barça por un tema.
13: No es tan difícil. Porque el tío sabe lo que hay.
12: Yo alucino.
13: Una banda.
12: Qué grandes periodistas.
13: Porque aquello es una banda de club.
12: No, soy periodista.
13: No.
2: Y el hombre... Sensacría, por favor.
9: El Juan, aquí no hay ni uno. El Juan viene de Mercabarna. Bueno, hay un arquitecto.
13: Ya que no es periodista ni periodista.
9: Antonio, tú qué hacías. A part de bailar.
2: De professió, de professió.
9: Professió. Conductor, arquitecte, Mercabarna.
0: Destruir el campo del Español, Cristóbal.
13: El hombre viendo el panorama, o sea,
12: periodismo,
13: que viene en Madrid, yo que voy a ir ahí.
12: Rodri no viene porque Guardiola...
13: Mira, hablan del Madrid en la tele. Rodatori selectiu.
12: No.
13: Hablan del Madrid.
12: No creo que Guardiola tuviera que ver nada.
17: Yo he portat al Cabify a Marc-André Ter Stegen, ¿eh?
9: Hombre, Marc-André Ter Stegen.
12: Yo recuerdo una cosita. Cuidadito, que viene noviembre y diciembre, ¿eh? Os recuerdo, ¿eh? Sí, que estáis muy subiditos y siempre viene ese bajoncito.
9: Sí, sí. ¿Cómo?
12: Siempre os viene.
9: José.
12: Siempre os viene. No sé de dónde viene, pero hacéis así.
9: Perdona. Perdona,
12: y pegáis el coletazo.
9: No.
13: Y luego acaba como acaba.
12: Hombre, ya lo sé.
13: ¿Cómo acaba?
17: Lo que tengo es que a ver si tenéis miedo del día 25.
9: Ahora, aquí anem. Tio Faja.
4: 7 November.
9: Clàssic. Dia 25. És a dir, tornem al dia 10, un par de pachanguitas i clàssic.
13: Calentamiento y tira que tira.
9: Bostezo del oso, Butrón, que...
0: No tienen ninguna opción, Cristóbal.
9: Ninguna opción.
0: De hecho, a ley, todos estos pucheritos vienen encaminados a la panadera que se les viene. Pues ya
9: se les viene. La ven venir.
14: El susto que aportan.
0: Sí, es como...
9: Reconocen la alpargata,
0: ¿tú
9: ¿no?
0: te acuerdas cuando tu madre te lanzaba la alpargata, Cristóbal? Sí, iba la alpargata por el camino y tú ya estabas llorando.
9: Ya la ven.
0: Antes de que te diera el alpargatazo en la nuca, están en ese momento alpargata que no te ha llegado al cuello, pero tú ya lloras para que no te llegue la segunda zapatilla.
9: Momento alpargata.
0: Están en eso, Cristóbal. Si no, tiene sentido.
9: Yo aguanté.
0: Cristóbal,
9: intenteu fem l'exercici.
0: Que no tiene sentido. Han jugado contra el Torrebonica. Han jugado contra el Torrebonica. Contra el Marrampiño. Y contra el Poliñá. Y llevan unos lloros, Cristóbal, que yo no los he visto. Sí. A una madre cuando despedían a sus hijos para ir al servicio militar.
9: Joder.
0: Esos llantos, Cristóbal.
13: Es que viene...
0: Y han jugado tres partidos con cuatro.
9: Juan,
0: nada.
14: Y van por dos.
9: Honra.
14: Van por dos.
9: No, Juan, tanquem els ulls. Fem un exercici. Un moment. Fem un exercici.
12: ¿Dónde lo hemos perdido?
9: Un moment, sisplau. José, un segon.
12: ¿Pero dónde?
9: Talla el micro.
12: En su campo, ¿no?
9: Honra. Vale. Tens el micro tallat. Imagineu vosaltres, que la majoria sé que hi ha algun infiltrat entre l'audiència. Sé que esteu allà amb la ràdio. Però la majoria sou del Barça. Imagineu per un moment que porteu que el vostre equip és el Madrid, no? Que campeen per Espanya, no? Vale? Imagineu això, que porteu dos anys fent el ridícul. O sigui, el teu màxim rival, imagineu, el teu màxim rival te l'està clavant un rere l'altre.
13: Està a 6
9: puntos,
13: ja.
9: El teu màxim rival
2: està a 6 puntos. Estàs avançant, que has d'obrir els ulls.
9: I vas fitxant. I fitxes a un tio que ha portat no sé quants anys. El fitxes, tal.
13: I mira com estan.
2: Desperta, Cristóbal.
9: No.
2: I ara s'acaba això.
9: El teu màxim rival s'ha convertit en la tuneladora, una trituradora de futbol. I s'acosta.
0: Lo podía haber hecho a la una, este cuento, Cristóbal.
2: Joao Pedro, com deixem el partit de Brasil?
1: Enterro ara mateix a Austràlia. Austràlia 1, Brasil 0. Falten 5 minuts per acabar el partido. Tá tudo perdido. I un Rafinha anar corrent, que cada sprint que fa,
9: pateixo
1: pel seu isquiotibial.
9: I s'acosta al clàssic.
1: O Vinícius ja l'han sentat.
9: I tu t'estàs ofegant. Allà t'ofegues.
2: Moltes gràcies per escoltar el Què t'hi jugues. A 8:45, la graderia del balcó amb l'Anna Palet. I nosaltres tornem dilluns a les 12, com sempre aquí al Què t'hi jugues, de Ser Catalunya.
4: No robéis en los centros comerciales, sobre todo en el Caprabo y en el Condis. ¡Sin vergüenza!
21: Què t'hi jugues?
22: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
23: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues.
24: Cordeu-vos els cinturons perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Helena de Diego. Esports i filigranes fins a les 2 a Ser Catalunya.

0: hi jugues amb Elena de Diego.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Què tal? Bon dia, com esteu? Som els del Què t'hi jugues des d'ara i fins les dues. L'esport en directe aquí a SER Catalunya, tot i que us confesso que avui serà molt difícil fer el programa perquè veig per aquí a Joao Pedro pujant a una cadira.
3: Estamos aquí intentando mirar...
2: Movent l'antena de la cadena SER.
3: Un partido Austràlia contra Brasil.
2: Però què està fent?
3: Estamos intentando pegando la parabólica. Una parabólica, porque en España es imposible de ver un partido do Rafiki. Com pot ser?
2: Està ja en marxa aquest Austràlia-Brasil.
3: Senyor Movistar, senyor Dazón, per què no ha comprat un partido del segle?
2: S'està jugant a Queensland, a Austràlia, i Joao Pedro està patint, no?, per poder seguir el seu compatriota.
3: Estou aquí flirtejando con los troianos para intentar ver un partido del Rafiki.

0: Però a veure, Rafiki!
1: Jo em referia senyals de fum o alguna altra cosa que pogués
0: no
1: ajudar.
0: Escolti, o missatges si marco Rafiki.
1: Exacte.
0: 906-32-72-11. Ficar missatges si marca un Rafiki, ho deus, del futbol.
1: I espero que les espelmes que vam posar aquesta setmana a la Catedral de Barcelona, perquè no es lesioni Rafinha,
0: funcioni.
1: És que funcioni.
0: Ni el Google actualitza! Ni el Google! És un partit fantasma!
2: No, és que posa que no ha començat encara.
0: Què t'ha passat?
2: Posa que no ha començat
0: encara. Què t'ha passat?
1: Estan esperant a que ens arribi el senyal aquí al que t'hi jugues per l'inici d'aquest Austràlia-Brasil. Intentarem seguir-lo i informar-vos d'aquest inici de Rafinha amb el 10 a l'esquena, amb la seva selecció. És veritat que ja havia portat el 10 en alguna concentració, però ara s'estrena amb el mític dorsal que van lluir Pelé, Rivelino, Zico, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká. Ara serà ell, després de la 10 de Neymar a la selecció, qui el porti. Per tant, o capitán Artilleiro, si João Pedro pot sintonitzar la parabòlica, potser ens pot regalar alguna alegria
0: si
1: en aquest que t'hi jugues.
0: Si ho temes, aixecar-ho la cabeça. Meu Deus, ho braço també, quizás.
1: Avui, com
0: t'ha sortit porno aquí.
1: Tots els divendres tenim a l'estudi el nostre company de Mundo Deportivo, Joan Poquí. Què tal, Joan?
3: Hola, bon
1: molt bon dia.
3: Bon dia, bon dia. Molt
1: i
3: bé.
1: Avui tens de partener aquí el Jordi Ferrón.
4: Què tal,
1: què tal, Jordi? Bon dia. Que normalment vens amb una taula més tranquil·la, més d'anàlisi, més de...
4: Va, ja he coincidit amb Poquí alguna vegada.
1: Sí,
4: i és maco, i és entretingut.
1: Us ho heu passat bé.
4: Ens ho passem molt bé.
1: Us ho heu passat bé. Ja saps que Poquí comença el que t'hi jugues a lo grande, no?
4: Sí, sempre.
1: Doncs vinga, Willy, som-hi. Que t'hi

0: Som les fabuloses tortugues ninja. Som les fabuloses tortugues ninja. Yeah!
1: Imagina't com dir que amb algun dels sobres de les votacions de la pilota d'or algú
0: vota
1: a les tortugues ninja, com quan votàvem el delegat de classe.
0: Correcte, Donatello. És una crida que votin a Donatello. Que no votin a Donatello.
1: Que no
0: és Mbappé.
1: Votin, no?
0: Les tortugues ninja són Mbappé. Per tant, en plena efervescència de la pilota d'or.
2: No vols que guanyi Mbappé
1: en la pilota d'or? Campanya.
0: Per què ha de guanyar Mbappé si no compleix els requisits que
2: jo que et feia un punt maquiavèlic, allò de dir, a veure si li donen a Mbappé, que llavors si li donin la raó, que ell és bo i donar voltes i tal, i pensava, igual hasta ho prefereix.
0: No, la veritat és
2: que m'agrada.
0: Prefereixo que estigui feliç el nostre i que no... I no total, ja sabeu que a mi no li deu massa importància, però entenc que tant desplegament mediàtic i tant debat sobre això, que prefereixo que li doni el que és el millor del món, que és el de Minyamal.
1: El nostre, deia el Poquí,
0: bueno,
1: de Minyamal.
0: Jo li donaria a Cobercí. Jo li donaria a Cobercí. Si fos jurat, li votaria en Pau.
2: Gràcies.
0: Però crec que no té massa opcions. Prefereixo que guanyi la Minyamal. L'altre ens és una farsa que pugui guanyar la pilota d'or aquest any, el Donatello.
1: Ara, de seguida, escoltarem a la Minya Mal, que segueix postulant-se per aquesta pilota d'or, però abans, Albert Llimós, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Notícia d'última hora que ens pots explicar, perquè ahir al Que t'hi jugues ens fèiem ressò d'aquesta denúncia d'un grup d'advocats a la Fiscalia Provincial de Barcelona contra el Mingo Rubio Balompié, un club de futbol que abans es deia el Bayern de los Caídos, que està participant en una d'aquestes lligues amateurs que hi ha a Barcelona. Van ser denunciats davant la Fiscalia, com diem. Ahir parlàvem amb l'advocat aquí al Que t'hi jugues, l'advocat que ha presentat aquesta denúncia, i ara ens pots explicar que és l'Ajuntament de Barcelona qui demana al gestor de la instal·lació on es disputa aquesta lliga que aquest equip, el Mingo Rubio Balompié, no hi participi.
3: Així és, en una carta que acabem de rebre ara mateix del regidor d'Esports David Escudé, en referència a aquest cas i adreçada al gestor de la instal·lació, que recordem és municipal, a Horta, i per tant se li reclama, llegeixo textual, als organitzadors que es portin a terme totes les actuacions necessàries per evitar la participació d'aquest equip a la competició, diu l'Ajuntament en aquesta missiva, que és una greu situació absolutament incompatible amb els valors de l'esport, que condemnen rotundament aquesta situació i, per tant, demanen que s'actuï amb la màxima celeritat possible, adoptant les mesures necessàries perquè l'equip no continuï participant

0: en la competició. Diu que Barcelona no pot permetre que les seves instal·lacions esportives siguin utilitzades per donar cobertura o normalitzar expressions que facin apologia o exhibició simbologia vinculada al franquisme, a la dictadura. Per tant, moviment de l'Ajuntament de Barcelona com a doncs, instal·lacions municipals que són aquest camp on jugava aquest equip, i per tant doncs, veurem quin és el pas següent, però en principi David Escudé, també segurament que el podrem escoltar durant aquest matí, farà declaracions al respecte d'aquesta situació.
1: Recordem que en aquest equip el Mingo Rubio Balompié, que és on està el Mingo Rubio, és la localitat on està actualment enterrat el dictador Franco, en aquest equip dos dels seus membres pertanyen a Vox, al partit de Vox aquí a Barcelona. Un d'ells, Juan Cremades, és el vicepresident provincial del partit, i l'altre, Carlos Oliva, és conseller del districte de Sarrià de Vox. Llimós, i també hem pogut parlar amb els organitzadors d'aquesta lliga.
0: Sí, mentre estem esperant també el moviment de la Fiscalia, no?, que està estudiant aquest cas, si va per la via penal o va per la via administrativa, els organitzadors van rebre la queixa dels equips participants, d'un dels equips participants que va saber doncs, de la presència d'aquest equip i de la simbologia que utilitzava a l'escut i també doncs, del nom propi. El nom era Bayer de los Caídos. A partir de la queixa d'un altre equip competidor en aquesta lliga de futbol 7, doncs els organitzadors de la lliga van demanar a aquest equip, que tenia el nom de Bayer de los Caídos, que es canviés el nom. Per això, a partir de fa 10 dies, el van canviar i va aparèixer com a Mingo Rubio Balompié. Per tant, el nom original era Bayer de los Caídos. Els van reclamar que canviessin el nom i també doncs, el logotipus. Els van exigir que es canviés el logotipus. De fet, ara a les aplicacions on es poden seguir aquestes lligues i que n'hi ha tantes arreu del territori, doncs ja no apareixen amb el logo que tenien, no?, on sortia una fotografia doncs, amb la B de Victòria, amb el Valle de los Caídos de fons, etc. Ara hi ha una bandera a Espanya i una B baixa continua sent, però ara l'aplicació mateixa no surt, no es veu el logotipus d'aquest equip. Però, per tant, després de la queixa, els organitzadors van prendre partit i van exigir, com a mínim, aquestes dues coses, canvi de nom i canvi també de la simbologia.
1: Doncs veurem quins són els propers moviments, a la resposta a aquesta petició de l'Ajuntament de que aquest equip no participi a la Lliga, però és veritat que ja ens ho apuntaves ahir, Albert, i a aquestes hores seguim buscant, hi ha molts exemples no, d'equips que frivolitzen amb aquests noms.
0: Sí, fent una cerca ràpida i segurament que el percentatge d'equips que tenen xarxes socials és mínim, perquè no ho acostumes a fer quan jugues en un equip d'aquest tipus, i ho dic per experiència, no? Però fent una cerca ràpida hem trobat una quinzena, una vintena de casos d'equips arreu del territori espanyol, també aquí a Catalunya, doncs que porten el nom de Bayer de los Caídos, alguns amb simbologia evident franquista, altres no tant, i també a altres lligues d'aquí de Catalunya hi ha altres equips que porten el nom de Bayer de los Caídos. I ara doncs, el següent pas és veure què fan no, els organitzadors d'aquestes lligues, si prenen partit després d'aquest exemple d'Horta o, en canvi, ho deixen una mica a l'expectativa del que pugui passar, si hi ha alguna derivada judicial en relació al moviment que ha de fer la Fiscalia ara davant d'aquesta denúncia presentada per Eduardo Rand.
1: Doncs us ho explicarem aquí al Què t'hi jugues, els propers moviments, tant per part de l'Ajuntament com de la Fiscalia, com apuntava ara el Llimós, que ahir ens deia l'advocat que ha portat això davant la Fiscalia, que una broma als més de 114.000 afusellats del franquisme o al més de mig milió d'exiliats, doncs no els hi deu semblar que es frivolitzi d'aquesta manera. 12 i 17, seguim endavant al Què t'hi jugues.
2: Què t'hi jugues?
1: I al matí, Llimós, ha anat de comunicats perquè les quatre grans lligues europees, la Lliga, la Premier, la Bundesliga i la Sèrie A, s'han unit contra la FIFA i fa només uns minuts han emès un comunicat en què demanen canvis a la FIFA, a l'organisme, que s'acabin les ingerències polítiques, en una clara al·lusió al seu president, a Gianni Infantino, perquè creuen que el futbol ha patit un dels majors abusos, diuen, de poder de tota la història.
0: Sí, és la frase més contundent d'aquest comunicat, de tot just dues pàgines que han fet aquestes quatre grans lligues, no? I és la Lliga Francesa, però diuen que s'ha patit aquest abús de poder més gran de la història de la FIFA. Afegeixen en aquesta missiva que el president de la FIFA ha promogut activament iniciatives també abusives i que hi ha un problema de governança de la FIFA que va molt més enllà d'un paper d'una sola persona, del president, sinó també que s'ha de concentrar, no es pot concentrar simultàniament tant poder regulatori, comercial i polític en la figura d'Infantino. Tot bé, diuen, de la problemàtica de l'ampliació del calendari internacional de partits, doncs de que cada cop les finestres dels partits internacionals són més grans i, per tant, el que diuen en aquest comunicat les quatre grans lligues és que el poder de la FIFA i del seu president no pot ser il·limitat. Per això reclamen tres coses, insten a la FIFA a tres coses: a otorgar a les parts afectades un paper real a la presa de decisions, és a dir, que les lligues també participin d'aquesta presa de decisions; garantir també que la presa de decisions sigui basada en dades objectives, que per tant hi hagi un argument objectiu al darrere; i també protegir la funció regulatòria de la FIFA davant de la seva funció comercial, per tant, que els diners no ho manin tot. I insten que, de cara a les eleccions del març del 2027, que s'han de celebrar a la FIFA, els possibles candidats a la presidència convoquin, després d'aquestes eleccions, el guanyador en els primers 5 dies a aquestes lligues per intentar solucionar aquesta problemàtica de manera, podríem dir, dialogada, i que també les grans lligues no siguin les grans perjudicades.
1: Eleccions, com deia el Llimós, el 2027 a la FIFA. S'especulava que la UEFA presentaria un candidat per fer front a Infantino, que podria ser el Khelaifi, malgrat ell ho va descartar públicament, però s'esperen, Joan, mesos de moviment polític aquí al futbol.
2: Mira,
1: de gran nivell.
2: Celebro que es mobilitzin. Jo penso que també s'haurien de mobilitzar els clubs, perquè jo considero, i no em faran canviar d'opinió, que l'actual aturada de seleccions és un atropellament. És un atropellament que tu aturis la competició durant 3 setmanes. No estem parlant d'un cap de setmana, que el perdies prèviament, que ja em semblava excessiu que entre el setembre i el mes de desembre n'hi hagués 3. És a dir, setembre, octubre, novembre. Val, n'han unificat 2. Però que han unificat vol dir que han ampliat aquesta aturada, independentment de que hi ha clubs, equips que els hi va millor i equips que els hi va pitjor. El Barcelona és evident que li va fatal aquesta interrupció, perquè està en un moment dolç de forma i de joc, i això el que fa és interrompre un moment estratosfèric del Barcelona. Però independentment d'això, que és una apreciació subjectiva meva, que és una putada pel Barça que se li faci, és que em sembla que ni les lligues nacionals ni els clubs ho han d'acceptar. I jo recordo la temporada passada, quan va transcendir, o quan jo em vaig assabentar que hi havia aquesta aturada, que s'ajuntaven aquestes dues aturades i que durava 3 setmanes, coincidia que hi havia roda de premsa de Hansi Flick. Jo li vaig preguntar a Hansi Flick: escolti'm, què opina vostè? I ell, que estava de bon humor, va canviar de cara, es va posar serio. És a dir, era evident que estava d'una mala folla tremenda. Va dir: no, a mi no m'han consultat, per tant, jo no he pogut dir si m'agrada ni no m'agrada. A mi ningú m'ha consultat res. L'altre dia li van tornar a preguntar i el discurs ja va canviar una mica, ja va ser més polític. Però que els entrenadors dels equips grans no poden estar d'acord amb això és evident. I els jugadors tampoc haurien de ser-hi. Jo entenc els jugadors perquè ells volen anar a les seleccions, això no hi tinc res a dir, ho entenc. No és responsabilitat d'ells, no és dels jugadors, és dels que organitzen el futbol. I em sembla positiu que tinguin aquesta iniciativa, aquestes quatre lligues, de fer pressió per endreçar una mica més. És a dir, per no atropellar d'aquesta manera els interessos dels clubs.
3: Al final sembla clau que el calendari no està ben fet, que el tema dels equips, i perquè a mi m'ha tocat, sent entrenador, que marxessin jugadors a la selecció, et trenca tots els plans que pots tenir. A part, normalment s'acostumen a ser partits on els jugadors volen jugar, tothom ens agrada jugar a la selecció, partits que són molt cridaners a nivell internacional. Les jugadores, els jugadors fan un desgast molt gran, t'arriben, has de descansar en el teu club quan ets tu el que li pagues, perquè s'han exigit al màxim en seleccions. Jo crec que s'ha de fer un canvi de calendari. No sé si la proposta que va fer Xavi en el seu moment d'unificar-ho tot al final o a l'inici seria el millor. El que està clar és que trenquin cada mes o cada mes i mig una o dues setmanes de preparació dels teus jugadors, més enllà del viatge, del jet lag, de l'acumulació de minuts, d'una altra manera d'entrenar, perquè les maneres d'entrenar de cada lloc és diferent. Llavors, tot això és un bon temps. I més quan, m'he dit un poquí, no?, que el Barça estava afligit de per arriba, que et tallin ara durant 3 setmanes aquesta embranzida que tenies, doncs no agrada. Però torno a dir, algú que potser s'hauria d'unificar entre tots. I el tema polític, jo crec que amb aquest últim Mundial ha quedat tan clar, amb una imatge tan vergonyosa moltes vegades de lo que està a punt de derivar el futbol, que jo crec que per un moment, en fi, per totes ens hem de parar, aturar i dir per aquí no podem continuar.
1: I que portem mesos, anys, no?, amb les queixes de diferents actors del futbol queixant-se del calendari, però és que cada vegada va més.
2: No, però és que el Jordi ha dit una cosa que jo estic molt d'acord. el que va suggerir Xavi, és que tenia tota la raó. Tu, a final de temporada, si ara un Mundial o una Copa dura 5 setmanes o 6, doncs fes 2 mesos i mig, si vols, per a seleccions. Que els clubs, els jugadors més modestos, es poden buscar fórmules perquè segueixin fent altres competicions, no ho sé. És a dir, que el futbol no s'aturi, evidentment, pel futbol més modest. Però que el futbol internacional s'hauria de concentrar. Si vols 2 mesos i mig, val, ja està, i oblida't. I la resta de temps no molestis a la planificació,
3: és que
2: Joan, dels equips,
3: fins i
2: a la feina dels equips.
3: Fins i tot pel treball de seleccions. Ahir parlàvem de la Països Baixos de Xavi, s'ha tingut 2 dies per treballar, o sigui, no pots veure res.
4: Very little to work, no?
3: Pues va estar bastant bé, eh?
4: Per això hem empatat un, perquè si no, bueno, és que si arribem a tenir una mica més de temps, these things was different, you know?
2: Trobo a faltar els maquitos, eh?
1: És que els maquidos estan a la cuina, perquè saps què passa? Que avui ens falta algú en aquesta taula, no?
2: Ja, yeah, clar.
1: Falta l'Ivan San Antonio. Ivan San Antonio, què tal? Bon dia.
5: Yes. Hola,
1: Ivan.
5: Bon dia.
2: Què passa?
1: L'Ivan encara està a Països Baixos, van a cobrir aquest debut de Xavi precisament, i crec que li has agafat el gustet i has decidit que et quedes uns dies més, no, Ivan?
5: Sí, marxaré demà. s'està bé, a més està fent molt bons dies. Amb una temperatura... Fa calor aquí o què? Encara.
1: Sí, aquí encara és estiu.
5: Collons.
4: És good de temperatura.
5: Aquí s'està molt bé, tu. No. Potser em quedaré viure.
2: És una llàstima perquè...
1: Hem decidit que potser quan estigueu els dos aquí serà el moment de retrobar-nos amb els maquitos.
2: Ah, va.
5: Home,
1: next week. Els hem reservat per tu, Ivan.
4: Next week, step by step.
1: Ara parlaven, okay. Ivan, d'aquestes sensacions de Xavi, del que deia Xavi com a entrenador. No sé si ara de seleccionador pensaria diferent d'aquestes aturades per selecció, però en tot cas, satisfet, no, Xavi, amb aquest debut contra l'Alemanya de Klopp, amb aquest empat a un?
5: Sí. Sí, la veritat és que va deixar molt bona impressió. En el primer partit, contra un equip difícil com és Alemanya, jo crec que fins i tot superior, 1-1 a Holanda, però Alemanya va jugar els 10 primers minuts molt bé, però jo crec que la resta del partit Holanda va ser superior. I de fet, si no anulen el gol aquest tan estrany que va intervenir el VAR, hagués guanyat el partit, o sigui, hagués debutat amb una victòria.
1: Ivan, què és el que més et va agradar del partit? No sé si et quedes amb les intervencions de Ter Stegen, amb aquest debut de Ruben Van Bommel, que va fer una centrada impressionant en aquest gol de l'empat d'Holanda, no sé, o amb Adeyemi, que també va fer un bon partit, generant molt perill.
2: Va fallar un gol.
5: Sí,
1: però...
5: Va fallar un gol, sí. Jo el vaig veure, no el vaig veure tan bé com ha estat jugant el Barça. No estava del tot fi. Segurament també perquè evidentment el Klopp juga d'una altra manera, malgrat que tenen estils similars amb Flick, però no el vaig veure especialment bé. I aquí sí que vaig veure bé va ser a Ter Stegen, i això sí que bueno, hòstia, és una bona notícia, no? Perquè al final és un porter amb el qual el Barça no compta, i el que interessa és que ho faci bé tant al seu club, a l'Ajax, com a...
6: Que no estava sent així, perquè porta un parell
5: de rades
6: greus, sí, amb l'Ajax.
5: Sí, amb l'Ajax, però en canvi ahir va fer un molt bon partit, a casa seva, en aquest cas. Sí, amb el Johan Cruyff. I però jo el que em quedo del partit... No tant pel que fa al futbol, sinó per la rebuda que li va fer l'afició d'Holanda a Xavi, i també per part de la cadena BBVA, perquè li van muntar un vídeo per donar la benvinguda, pancartes, i en el vídeo, hòstia, era un punt emocionant, perquè també apareixia Johan Cruyff, i bueno, i Xavi és evidentment és fill del cruyffisme, i jo crec que és una mica com tancar el cercle, no? Perquè feia 48 anys que no hi havia un seleccionador estranger a Holanda, i clar, és tota una novetat pels aficionats de l'Orange. I en canvi la rebuda que va tenir Xavi va ser molt maca. I xerrant amb aficionats, Sí, perdona?
3: Sí, Ivan, al final igual també, i és que sí que és veritat que és un entrenador estranger, però que segurament tingui un futbol més holandès que els darrers entrenadors holandesos que ha tingut. Es va tornar al 4-3-3, una figura reconeixible. Clar. És veritat que es necessita treballar, però es va veure un futbol molt més holandès del que vam veure, per exemple, al Mundial.
4: Step by step.
5: Sí, sí, no, no, totalment. I això ens ho deien abans i després, aficionats, sí, sí. I amb gent que vam poder parlar, que diu, és que necessitàvem un canvi. O sigui, diu, mira, guanyar o, i deia, guanyar o perdre, diu, només guanya un. Però com a mínim passa-t'ho bé, sí, sí. Pel camí. I Holanda s'havia desviat molt del que ha sigut sempre el futbol total. Vam parlar també amb el Jaap de Groot, que és un mític periodista que porta des del 78 seguint a la selecció holandesa i que treballava al Telegraph. De fet, feia els articles de Johan Cruyff i ens ho deia que ell notava que hi havia molta satisfacció pel fitxatge de Xavi. O sigui, no és el mateix, com deies tu, Jordi, que vingui un entrenador, no sé, de Ancelotti, que vingui Xavi. O sigui, per això l'accepten, no? Perquè, en el fons, és una continuïtat.
3: Exacte.
5: O fins i tot un retorn al passat, als orígens.
4: Thank you.
1: Xavi, no sé si vols dir-li a l'Ivan Sant Antoni algun pla perquè aprofiti aquestes últimes hores a Amsterdam.
2: M'han dit que no hi ha cervesa a Amsterdam. Jo no ho conec.
4: Bueno, sí, a veure, n'hi ha menys. Hi ha dit. Més d'altres coses, diguéssim.
0: Ja... Des que arriben,
5: no tenim temps,
4: un consell que et donaré, Ivan, és un consell que en els coffee shops no hi fan cafè. No és una tenda de cafè, diguéssim. És coffee... És cafè, i shop és tenda, però no té res a veure amb tenda de cafè. És una altra cosa.
5: Ah, bueno.
4: Vale, fan césped.
5: Oye, és que no bec cafè. Jo no bec cafè.
4: Vale, pues allà... Césped, allà
1: no és el césped. Que tu t'agrada, Xavi.
4: Allà hi ha césped tallat molt llarg.
2: Massa llarg.
4: Molt llarg, sí, sí, en forma de L.
1: Ivan, gràcies per haver entrat uns minuts al Que t'hi jugues. Et trobàvem a faltar i així has estat present en aquesta sessió dels divendres. Ens retrobem la setmana vinent.
5: Adéu, que
2: adéu, Ivan.
5: Adéu. Adéu. Adéu.
1: I amb aquesta música d'Holanda, doncs crec que obrim un moment al quiosc perquè el Marcos precisament ens porta allà.
7: El quiosc del Marcos.
1: Marcos, què tal? Molt bon dia.
8: Hola, buenos días, Elena. Naranja lleno de pasión y con un gol de clase mundial en el tiempo de descuento contra Alemania. 1-1, titula el diario de Boskran de los Países Bajos. Xavi, que se movió un poco menos que el otro famoso entrenador debutante, Jürgen Klopp, el alemán, fue recibido con una gran pancarta de bienvenida. En la crónica del partido se recuerda que distó mucho de ser perfecto, pero fue prometedor. El duelo no fue aburrido ni un instante. Fue fútbol con aventura, con diversión y pasión, con compromiso y ferocidad, escribe el periodista Willem Wisses. En el The Telegraph, uno de los diarios más importantes de los Países Bajos, Xavi confesó que ve una selección holandesa superior y que la vio así contra Alemania en la segunda mitad y que va a convocar a un sustituto para el lesionado Brian Broadway.
1: Gràcies, Marcos. Ara repassem les notícies del dia, que són 1:15 ja.
7: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
1: Avui amb diferents veus. Comencem amb la Núria Vilamala, perquè Núria, què tal? Bon dia.
9: Hola, Elena, què tal? Bon dia.
1: El Girona juga avui a Montilivi contra l'Albacete amb l'objectiu de sumar la segona victòria consecutiva.
9: Sí, després de guanyar el camp del Cádiz, el Girona vol confirmar les bones sensacions en un partit marcat per les baixes. El Girona té 6 jugadors amb les seleccions, tampoc estarà disponible Brian Hill i Quique Álvarez, el tècnic gironí, amb totes aquestes baixes, deixa la porta oberta a un canvi de sistema.
10: És el que hi ha. No podem tampoc estar fotent-nos cops, sinó pues, afrontar-ho, i jo crec que l'equip estarà preparat per demà competir bé. Està clar que quan un té baixes pensa possibles solucions i sempre estem pensant, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no?
9: La bona notícia, Elena, és que el Girona recupera Bel Ruiz i també entrarà a la convocatòria Unai Hernández, el rival l'Albacete, que ho un punt amb 10 baixes, per tant, un partit idoni a priori pel Girona per confirmar les bones sensacions.
1: Jordi, anaves que fent que sí amb el cap, eh?
3: Sí, perquè al final la segona divisió, la Liga Permotion, és una liga molt important. Si no unifiques criteris, li passa al Girona, li ha passat a l'Almeria, li passa a molts equips i aquí no esperen a ningú.
1: I en play-offs i tot, l'any passat, no? Amb la preparació del Mundial.
3: I aquí no esperen a ningú. Tu perds 3 partits que et falten 8 jugadors i el que va al carrer és l'entrenador. Jo com a entrenador, a mi això em mata, eh? I després, sí, la cantera, no sé què, el que volen les aficions és guanyar. Jo crec que si li ha de donar una volteta de tuerca a totes aquestes coses, que no és tan difícil. Al final, el futbol, vivim molts del futbol, doncs anem a fer-ho de la millor manera possible, fent coses sensates.
1: I el Sabadell, Núria, juga demà contra el Celta Fortuna després d'una setmana complicada.
9: Sí, per la greu lesió del màxim golejador de l'equip, Gioacchini, que ja ha passat pel quiròfan pel trencament del lligament creuat anterior del genoll dret. El futbolista, a priori, es perdrà tota la temporada, però Ferran Costa, el tècnic arlequinat, té clar que ara toca mirar endavant.
11: Som un equip, estem per riure junts, per celebrar junts, també per plorar quan toca, però sobretot amb la mateixa filosofia o mentalitat que afrontem tot. Quan passa una cosa així, sempre parlem de com afortunats que som, de poder-nos dedicar al que més ens agrada, de donar-li valor a cada entrenament, a cada partit, i això ho hem de transmetre.
9: Demà, al camp del filial del Celta, el Sabadell, sisè en posicions de play-off, buscarà mantenir la dinàmica d'aquest inici de temporada.
1: I ara amb la Sier Chávez parlem de la selecció espanyola sub-21, perquè amb Xavi Espar i Javi Hernández poden certificar avui la classificació per l'europeu. A Sier.
12: Espanya visita Finlàndia a 6:15. Una victòria li assegura matemàticament el bitllet. Xavi Espar, que s'estrena en una convocatòria de la sub-21, podria debutar aquesta tarda.
1: El Barça femení visita demà Logroño buscant el 5:5 a la Lliga.
12: Serà a 5:15 de la tarda i ho farà Maitana Bonmatí, ha dit Pere Romeu, que entrarà a la convocatòria.
13: Avui acabarem la sessió d'entrenament i el més possible serà Maitana vingui convocada ja amb l'equip, així que bones notícies per aquesta reincorporació.
1: I debuta Zidane al capdavant de la selecció francesa.
12: A 9:15 contra Turquia i a la mateixa hora tenim també un Itàlia-Bèlgica a Roma.
1: El Barça d'handbol comença avui la defensa del títol mundial.
12: Ho fa des de 1:15. I ara mateix el partit que s'està jugant. Un moment, Helena, que acabo de perdre el resultat.
1: Actualitzant la pàgina web. Et passa com a Joao Pedro, sí, sí, no? Sí, sí. Que l'antena avui
2: claro,
1: no...
2: Claro, està difícil, està difícil.
12: A la primera meitat, Piñeiro 6, Barça 12. El Barça amb una ratxa de 62 partits i més d'un any sense perdre.
1: Al vespre, partit exigent pel Barça de futbol sala al Palau.
12: Els blaugranes reben el Jimmy Cartagena a 9:15. En la tercera zona de Lliga, el Barça arriba en ple de victòries. 2-5 contra el Valdepeña, 6-1 davant del Peñíscola.
1: I el nou Barça de bàsquet va debutar amb victòria a l'Eurolliga.
12: Els blaugranes van remuntar 15 punts, van superar l'Efes per 89-82 a l'estrena europea. Brizuela amb 20 punts i Pantera amb 19 van liderar el triomf en un Palau blaugrana amb més de 5.600 persones, que a més va tenir una gran representació institucional a la llotja per començar la celebració del centenari, entre els quals es trobava, lògicament, el nostre Xavi Seixas.
1: Home, ja el vam veure allà amb el ben guapo, amb la seva samarreta, amb el nom de Seixó, que li va regalar el Barça de bàsquet en reconeixement de tots els anys que ha dedicat el Xavi Seixó a l'equip. Et vam veure molt guapo, Xavi? Segur que ens estàs escoltant. Des d'aquí, la nostra felicitació.
7: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
14: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
7: @quetijugues.
1: I què diuen els oients, Núria, avui al YouTube del Que t'hi jugues?
9: Doncs, Helena, la gent tenia ganes de veure el debut de Xavi Hernández, com a seleccionador de Països Baixos. Bastanta gent al YouTube del Que t'hi jugues comentant aquest debut i veig molts oients, Helena, evidentment contents de que Xavi Hernández li vagi les coses bé i recordant una mica l'etapa de Xavi Hernández a la banqueta. Molts oients ja ho sabeu en directe al Que t'hi jugues comentant aquest debut de Xavi Hernández.
4: Tant que veu. Gràcies a tots, de veritat. Vull dir, començar empatant 1-1 contra una campiona del món com és Alemanya, escolta, it's not easy.
1: It's not easy. Escolta, Joao Pedro, els oients t'han donat idees de pujar-te a Cubells així per, no sé si...
2: Els oients ens han dado moltes idees, mas poca ajuda, tenemos que dir. No importa aquí, acabar no troiano, tal la cosa 0-0.
1: De moment ja Rafinha al camp, no?
15: Minut 24 al camp i no hi ha hagut cap canvi, per tant, de moment...
2: No fico nada. Tudo bien. Rafinha está aguantando. Bé! Claro, Rafinha está corriendo encara. Falta menos per la ruptura, sí. Mas, encara no.
1: Va, Joao Pedro, va, que com d'això passi, després ja veuràs el sí que la bronca que ens fotrà, exacte.
15: Ja veuràs.
1: Estarà content també i pendent d'aquest partit de Rafinha. Nil Solà serà Deco, el director esportiu del Barça, que ha aprofitat la seva participació en Congrés de Futbol a Portugal per donar per tancada l'opció de Julián Álvarez del Barça.
16: Sí, per donar per tancada l'opció Julián, per explicar també que Gabriel Jesús va ser un moviment que li va aparèixer al Barça. Un cop van descartar Julián per tot el tema financer, per tot el que estava donant. Això és el que deia ahir a la tarda Deco.
17: Per nosaltres la idea sempre ha sido traer un home de mobilitat, de capacitat de asociarse y Julián era uno de estos. La cosa no ha sido posible, hemos hecho una oferta, no ya hemos hablado demasiado de esto, o sea, el club siempre ha dicho que no lo vendería y nosotros tenemos que buscar otras soluciones. Yo creo que Gabriel, la verdad, cuando la gente no entiende, no es que Gabriel no estaba en los planes, que no sabíamos su situación, porque se hablaba mucho de que podía renovar, y en el momento que nos giramos a decidir que Julián era imposible, nosotros empezamos a buscar soluciones y Gabriel era la perfección para nosotros, dado que Rafinha ya se estaba convirtiendo en un 9. Entonces la idea no ha cambiado, la idea era buscar jugador de este mismo perfil, pero Julián es pasado, nosotros tenemos que llegar hacia adelante, estamos contentos con los demás, espero que él también esté bien, esté ayudando a su club.
16: Per tant, carpeta Julián Álvarez tancada, el Barça que va poder firmar aquest Gabriel Jesús, però evidentment el Barça que de cara al futur doncs segurament haurà de fer algun moviment en aquesta posició davanter.
1: És veritat, Llimós, que Ferran Oliver ens deia sí. Aquesta setmana al Que t'hi jugues que l'excedent que hi ha pel mercat d'hivern és mínim, no? 3, 4 uns 3-4 milions. I que hi hauria d'haver alguna sortida perquè arribés un fitxatge d'aquest nivell.
0: Sí, ja fa setmanes que ho estan explicant, una mica ha anat variant, i el discurs de l'àrea econòmica, de la parcel·la econòmica, és aquest, que l'excedent és mínim i que qualsevol tipus d'operació que necessitis, i per portar Julián necessites molts diners, ha d'anar condicionada a unes vendes importants primer. I ja amb l'entrada de Rodri al mes d'agost i al juliol doncs l'inici de les negociacions per Rodri, Julián ja va passar a ser un impossible. Si no hi havia grans vendes que poguessin doncs, fer aquesta operació.
2: Clar, en aquell moment, per exemple, el Barça podia o esperava o tenia oberta l'opció de vendre Casado.
0: Casado tenia entre ella i Sella.
2: Clar,
0: i
2: aquest no genera massa. Però, per exemple, hi ha un altre jugador que qui sap què passarà en el futur, que és Frenkie de Jong.
16: Sí, sí, total.
2: Clar, Frenkie de Jong, no, clar, i aquest sí que t'allibera.
16: Totalment. Sí, sí, molt, tant que allibera molt.
4: Si tu estàs esperando yo liberar, estàs esperando yo a mi.
2: I, bueno, no ho sé, dic com a opció. I la segona reflexió que volia fer és... jo també vaig sentir allà d'eco, el que diu de tot el sentit, però us vull recordar una cosa, particularment a tu, Nil, que tot el que ens ha dit d'eco estiu durant el mercat ha sigut exactament el contrari. El que ha
1: això s'anava a preguntar, si donàveu tant per tancada la porta o creieu que és estratègia?
2: Jo no per tancada. Jo en absolut.
16: En absolut
2: no per tancada.
3: Futbolísticament té sentit que la tanquis perquè firmes un jugador de molt nivell, sí. Més estan funcionant Rafinha i Julián al final seria treure fora a Gabriel Jesús perquè són diferències, però són molt similars. I el tema és això, que és que Deco utilitza molt bé el que dic per fer lo contrari, per intentar despistar tothom. I jo estic segur que té que haver-hi alguna gran venda, deies de Frenkie. És que no caben tots al mig del camp, és que hi ha Minomi, Rodri Bernal, de Pedri Gavi, tenim Espar que pot ocupar aquesta posició, Olmo amb Fermín, que els dos són intocables, algú del mig ha de sortir. I Valde, jo no crec que accepti aquesta continuïtat de tercer lateral esquerre de l'equip si Espar continua el nivellazo que està. Llavors jo crec que el Barça el Nadal haurà de fer alguna venda perquè els jugadors també voldran sortir quan tinguin opcions de poder jugar.
2: O Koundé,
3: sí, però Koundé és el segon lateral dret. A no ser que fem el moviment d'Espar a la dreta, sí. Ara s'ha lesionat Christensen,
2: no Koundé el
3: veurem... Exacte. És que Valde és el tercer.
2: Sí, el tercer
3: jo dic sempre el mateix. És la segona opció per un jugador. Està bé perquè quan falla el primer i alguna vegada sempre falla, estàs tu, però quan ets la tercera opció, no, perquè quan falla el segon, l'entrenador fa algun moviment per col·locar algú de confiança dintre d'aquesta...
1: El plan C no existeix, ens deies un dia, no?
3: Exacte, sí, sí, és així. El plan C no tens la confiança de l'entrenador. Jo crec que si continua tot així i és per continuar el nivellazo que està, jo crec que el propi Valde serà el que...
16: I en tot cas, hi ha més casos, perquè, per exemple, el Barça al mig del camp ara també que se li ha generat aquesta situació de problemes, que hi ha futbolistes com, per exemple, hem parlat de Frenkie, però és que estem parlant de jugadors com Gavi, que ara sense Frenkie també ha perdut el protagonisme. Sí, sí. Per tant, jo crec que és la gran gestió que ha de fer Flick aquest any, el tema egos, i que és evident que d'aquesta plantilla doncs hi haurà gent que et demanarà sortir perquè voldrà més protagonisme.
3: Entenc que per sentiment i per tota la relació que pot tenir el míster, sempre ha parlat molt bé de Gavi, sí. És un jugador que no acostuma a queixar-se tant, a part, segurament, ara mateix una venda no sigui tan fàcil de vendre com el que pot ser Frenkie, jo crec que el candidat a sortir seria Frenkie. Seria més entendible pels culers també, no? Llavors, jo poso aquest nom.
0: També és veritat que el Barça necessita molts jugadors de gran qualitat, perquè ara les competicions grans les necessites en plantilla llarga, però també més o menys tens un excedent a dalt de tot. Vull dir, estem parlant del mig del camp, però a dalt tens Lamine, que ho juga tot, tens Rafinha, que està a un nivell increïble, tens Gordon, tens Adeyemi, i després tens Gabriel Jesús, però tens dos futbolistes que et poden jugar en aquesta posició fals nou, que també poden guanyar minuts i treure al mig del camp, que són Dani Olmo i també Fermín. Per tant, l'entrada d'un jugador com Julián Álvarez també retocaria molt aquestes peces. Aquests sí, dos futbolistes ja jugarien al mig perquè no tindrien cabuda a la part de dalt. Vull dir que el Barça ara té una plantilla amb moltes possibilitats. Sumar-hi Julián Álvarez al final és tenir un excedent també a la part de dalt. Benvingut sí a per un entrador, però també has de jugar amb els egos.
3: No és l'únic prescindible, no? Sobretot en el tema que estem veient al central, no? Que ahir sí que potser anem una miqueta més curts.
1: Nil, per cert, que... és que jo, Pedro, m'està ensenyant coses.
18: Tu mirant-ho per la ràdio de Bola i Jogo, eh?
16: Bola i Jogo.
18: Bola i Jogo. Per digar una brasa, o esponsor principal.
1: Home, què? Bola
18: per digar una brasa.
1: Bola i Jogo, potser els podem escoltar. No sé si és una ràdio.
18: Si vols, paro.
2: És el mateix joc.
18: Són tots iguals! Són tots iguals! Claro!
16: Rafinha encara juga. YouTube, muito obrigado pelo carinho, pela grande audiência. Na equipe, ali com o italiano, que já tocou no meu campo ainda, tenta sair jogando rapidamente. Estás gravado, cara.
18: Isso é como a bola mid del camp. Pode saber onde está a bola pelo tono, como com o batejo flaqueiro.
1: Exacto. Ou o Bermudinho, não?
18: O Bermudinho.
1: Anil, por ser, parlava ara de Jong. Frenkie, como está?
16: Frenkie fent passes endavant, en principi l'han de tornar a avaluar després d'aquesta aturada. Recordem que ell va optar per fer aquest tractament conservador i que Flick ens va dir fa un parell de setmanes que la idea que hi havia és que després de l'aturada ja pogués com a mínim intentar recuperar-se a l'equip, està tocant pilota, està corrent, però de recordar que és una lesió que en qualsevol moment doncs, pots tenir dolor, i el que vol Frenkie és jugar sense dolor. El Barça, que avui ha fet només sessió de gimnàs, i després farà les maletes i no tornarà a entrenar al Barça fins al 5 d'octubre, i serà durant
1: això
16: aquesta...
1: Això t'encanta, Joan, ja et veig.
2: És que és tremendo. 9 dies, ala. És una altra temporada. Hem acabat una mini temporada. Clar, després quan tornin de vacances...
1: És que cada equip ho ha fet a la seva manera, no? Perquè, per exemple, mira, l'Espanyol ha fet vacances aquesta setmana.
16: Per exemple, el València, que va arribar a Aguirre, només tenen 2 dies. El Villarreal tenen 5 dies. Però, clar, pots acumular. Hi ha equips que segurament en tindran més, altres que en tindran menys.
1: El Getafe potser té el rècord, no?
16: El Getafe, després d'haver guanyat, segurament té el rècord. No sé els dies que tenen, però segurament té el rècord, coneixent una mica Bordalàs. El tema està... que és el que dius tu, Puki, hi ha una cosa bona pel Barça, que és que n'hi ha 4 o 5 que tenen festa. És a dir, els altres estan tots entrenant, bueno, ja, jugant amb les seleccions.
2: Sí, val.
16: Que vull dir que això grup... pot afectar més al València o al Getafe que no al Barça.
2: Però el grup perd l'equació que tenia.
16: Això segur, això segur.
3: I que et pugui servir perquè Gabriel Jesús agafi les sensacions que li falten, no? I recordem que
16: Flick... Fa 1 contra 11 amb Chesney.
3: Recordem que Flick va dir que la millor versió del Barça la veuríem a la tornada de les seleccions, eh? O sigui, jo... Estic de subidón, perquè si veiem una millor versió que no l'hem vist fins ara...
2: Però no sé si haurà canviat d'opinió.
3: Segur.
2: I és que jo estic segur que ell no esperava veure el que ha vist aquests primers 9... Són 8 partits.
3: És que era una pretemporada difícil. Arribaven a jugadors tard del Mundial, rivals complicats, amb molta gent. El Barça no acabava de donar sensacions de... I de repente et trobes amb un Barça que va com un coet, llavors jo crec que també ho ha canviat. Però bueno, anem agafant-se a l'optimisme, sí, sí, i a dir, encara serem millors en després de l'aturada.
19: El Gerard Martín ha aprofitat per construir un fort apatxe.
1: Ah, mira.
19: Ha fet un fort apatxe a l'entrada del vestidor.
2: Ah, molt bé.
19: I estarà guapíssim. Ja hem fet els planos, vam fer els planos, i ara ell ha anat a MCAT a comprar-los tots. I MCAT i Trons, ja sé que quedarà de conya, perquè al final la qualitat es nota quan vas a MCAT Group, que tenen els millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria... I amb els preus més competitius, que fins i tot dos nanos obrers com el Gerard i jo podem permetre'ns-ho tot,
1: Nil, en les darreres hores hem pogut sentir a Lamine Yamal, li preguntàvem precisament per aquestes crítiques, no, que està rebent per demanar la pilota d'or per ell mateix.
16: Sí, perquè continua aquesta campanya de la pilota d'or, un dia Lamine, l'altre Mbappé, i ahir Lamine el que va fer va ser dir, literal, clarament, tothom demana sinceritat als futbolistes, però quan la tenim com la tinc jo, rebem críticas.
20: Sí, yo creo que al final la gente pide algo que luego no quiere. Pide que los futbolistas sean sinceros, y cuando yo soy sincero, luego dicen, ¿pero cómo va a decir eso? Pero al final nunca va a cambiar mi forma de ser. Soy así, no quiero engañar a nadie, no, nunca voy a decir algo que no pienso. Entonces seguirá así hasta que me retire, y yo creo que la gente se irá acostumbrando.
16: Doncs així, Lamine, que qui vulgui o no estigui d'acord amb el que fa ell, sí, en té per temps.
1: T'agrada, Jordi?
3: Lamine és Lamine, té les seves coses que ens agraden moltíssim i unes altres que potser a mi no m'agraden. I aquestes segurament a mi no m'agrada tant, però ell és així. O sigui, i el comprem així i que continuï sent així, no? Però, no sé, no, un jugador del Barça no m'agrada que actuï com un jugador del Madrid. No, això si fa algun del Madrid, ho critiquem, doncs si fa un del Barça tampoc ens agrada.
2: A mi tampoc m'agrada. Jo estic d'acord amb el Jordi. De fet, prefereixo el Lamine de la roda de premsa de la prèvia del partit contra el Feyenoord, va ser?
1: Sí.
2: Que va fer el discurs completament diferent, en contrast amb el que ja havia començat a fer Kylian Mbappé. Però la reflexió que jo faig és per què es critica Lamine i no es critica l'altre? És a dir, aquí debatim sobre si Lamine hauria de demanar la pilota d'or o no. Jo també penso que no. Penso que els grans jugadors com Lamine Yamal o com feia Messi fan la campanya al camp, no la fan fora dels micros. Però clar, Lamine Yamal ha entrat a contrarrestar una campanya que va començar a Kylian Mbappé, i en canvi Kylian Mbappé tothom troba fàcil, tothom troba normal que vagi a l'equip,
3: sí,
2: a dir...
3: Sí, ho trobes normal, jo crec.
2: Home,
3: que,
2: jo no.
3: Jo crec que ningú... O sigui, la gent no ho troba normal, jo no he vist a ningú que justifiqui lo de Mbappé.
2: Però jo no veig...
3: No hi ha per on agafar-ho de Mbappé aquest any.
2: Jo no veig els mitjans de comunicació nostrats que en el Kylian Mbappé li diguin res de...
3: Escoltava l'altre dia a Meana, justament bueno, aquí, jo. No? Que deia
16: no,
3: que
16: no entrava... Meana Mbappé sí que li diu.
3: Que no
2: Val,
3: entrava...
2: Si
3: que
2: no,
16: Meana Mbappé sí que
2: no entrava... Que no entrava ni... Porque yo estoy escuchando también lo que dices todo.
3: Que no entrava ni entre el 5 o 6...
16: Sí, sí, van fer la llista de 6 o 7 que no hi era Mbappé, sí, sí.
3: I jo crec que així és. El que voti, que surten els vots... A veure com justifica que entri Mbappé...
2: Bueno, escolta, van votar el 2013 a Cristiano Ronaldo en la mateixa situació que aquest. Molts gols, però zero títols...
3: Però bueno, jo crec que la lliga Cristiano Messi és que no, a mi no m'agrada comparar, per exemple, Mbappé amb aquests dos. Jo crec que encara ha de fer molt per arribar a
2: però
3: aquest
2: jo
3: moment.
2: Jo comparo la situació.
3: Sí.
2: Si Cristiano Ronaldo va guanyar una pilota...
19: Que digueu que ha de fer molt per arribar a aquest moment i ja té 27 anys, Mbappé, amb la tonteria.
2: Sí.
16: No, és que no
2: està al nivell de Cristiano Messi.
3: Exacte.
2: No hi és,
19: amb la tonteria té 27 anys.
3: No, això em refereixo, que semblava, però de moment, sí, és boníssim, però de moment... No ha arribat a aquest...
19: Tu creus que jo no merezco Balón de Oro?
3: No.
19: Tu creus que jo no merezco?
2: No.
19: Qui em merece más que jo? Jo he marcado más goles que él.
3: No, però Kane, per exemple, ha fet més, no, que tu?
19: No, que jo no. Jo soy el pichichi de la Champions, pichichi de la Liga. ¿Cuántos goles ha marcado en Liga Española?
1: Vinga, Kylian, va. La setmana vinent seguirem parlant segurament de la pilota d'or. Ja s'hauran tancat aleshores les votacions i encara ens queda un mes de turra, fins que sigui...
16: S'acabi ja.
1: I, Mos, amb tu volíem fer dos apunts en clau institucional abans de tancar l'hora, perquè el Barça ha fet públic aquest matí un comunicat on explica que ha posat a la venda noves localitats VIP al Camp Nou.
0: Sí, 2.000 seients a disposició d'Hospitality. Són llicències individuals en un contracte de 15 a 30 anys, o sigui, Espanafa per 15 a 30 anys, amb un pagament inicial que ha de fer la persona que els vulgui, de la mà de l'empresa Legends, i el Barça espera comercialitzar aquests 2.000 seients VIP en 2 anys i mig, i diuen que poden arribar a treure 700 milions, que és el que intentaran treure amb aquests seients VIP, aquestes 2.000 llicències individuals. El Barça, el nou Spotify Camp Nou, recordem-ho, té 9.500 localitats. 5.000 VIP. 5.000 ja estan venudes, de la fórmula tradicional a través de l'Hospitality, s'han tret més o menys uns 380 milions i aquí van incloses tot el que és suites i llotges ja comercialitzades, per tant aquesta part ja està comercialitzada. Després d'aquests 9.500 hi ha els 436 amb paquets PCL, que són el Personal Seat License, que es va fer el gener del 2026, a 30 anys i que va reportar al club uns 100 milions d'euros. A partir d'aquí hi ha uns altres seients convertibles del segon anell VIP del nou estadi del Camp Nou que es volen vendre partit a partit, per tant, no fer aquests paquets a llarg termini, sinó vendre partit a partit, i després hi ha una sèrie d'aquests seients VIP, d'aquests 9.500, que són per compromisos, no? Que són pels patrocinadors, per necessitats del club. Per tant, ara que està fent el Barça és treure un paquet més, no? D'aquests 9.500 totals, però recordem-ho, com deia Ferran Oliver precisament a aquests micròfons, el vicepresident econòmic, que aquests seients VIP són molt importants perquè garantiran aquests 450 milions objectiu que té el Barça al cap, que podria generar el nou Spotify Camp Nou.
16: Quan els inversors van entrar, es calculava que el Camp Nou estaria sobre els 350-375 milions d'ingressos. Avui per avui, veient com... Per això passa per una cosa, perquè creiem que tindríem més dificultats amb la venda dels seients VIPs. Avui els seients VIPs estan pràcticament venguts.
6: És a dir, el pla de negoci que generava que aviam si Catalunya-Barcelona seria capaç de vendre tots aquests seients VIP s'ha vist superat immediatament. L'èxit ha sigut brutal, en el qual es calcula que però no calculat per nosaltres, calculat també pels inversors, que els ingressos probablement estiguin a la franja dels 425-450 milions.
0: Perquè, recordem-ho, deia Ferran Oliver, sempre ho he dit també a l'Assemblea, que la meitat del que generarà, a més, aquest estadi nou vindrà per aquesta via, per la via dels VIP i de l'Hospitality.
2: Aquí la clau és quina és. No, el que ha dit el senyor Ferran Oliver, evidentment no li discutiré, però la clau és que l'equip no caigui. És a dir, tots aquests senyors venen a veure la Minyamal, a veure Pedri, a veure Fermín, a veure Gabriel Jesús, i a veure el Barcelona, a veure Rafinha, etc. Si l'equip manté el nivell, tot això surt.
3: Tu creus que els VIPs venen a veure futbol?
2: Home, jo crec que sí.
3: No seria dir-te, eh? Venen a fer negoci, no? A sí, però, el seu seient...
2: Però si venim, el Barcelona...
3: Els que anem a veure futbol són els de sempre, exacte.
19: Són però, maneres diferents de veure futbol, però van a veure futbol.
2: Però van a veure futbol.
3: Estàs segur?
2: Sí.
19: Sí,
2: també. Jo crec que si el Barcelona...
19: Aprofiten la benentesa.
2: O potser venen a buscar glamour, però el glamour te'l dona als jugadors. Si el Barcelona no tingués el nivell que té, no tindria aquest volum de negoci, segur.
0: Sí, el que garanteix aquestes vendes a llarg termini és això sí, doncs, que ho tinguis garantit, no? I després aquests cents que es guarden el dia a dia anirà molt en funció també de l'equip.
1: Llimós, i la setmana passada aquí al Que t'hi jugues parlàvem amb Jorge Alcover, director general de Banca i Inversions de Goldman Sachs, que ens explicava el canvi de condicions del préstec de 1.800 milions per l'Espai Barça, que els 100 primers milions que generés l'estadi anirien primer als inversors, però tens un apunt sobre aquest canvi de condicions.
0: Sí, que és pels propers 2 anys. Després de la signatura del contracte és per 2 anys, no és per sempre, sinó que aquest canvi d'ordre, diguem, que els 100 primers són pels inversors, després l'altra part del que genera l'estadi, que va en aquest fons de titularització, va al Barça, doncs aquest canvi de les regles del joc, podríem dir-ho, és per 2 anys a partir de la signatura d'aquest contracte, clar, que ve derivat dels 300 milions de més que demana el crèdit i que se sumen als 1.500, i per tant això ha fet canviar les regles del joc i els inversors han dit, primer nosaltres ens agafem la nostra part del pastís, 100 milions, i després pels diners són per clar,
2: i són els 2 anys que Camp Nou encara no estarà al 100%.
0: Correcte.
2: Ells han dit, marrameu tu, quan estigui acabat,
0: després el que vulgueu.
2: Tornem-hi, però de moment...
1: Ha estat setmana de números, el Que t'hi jugues en clau Barça. El Madrid, en canvi, ha estat setmana de comunicats, perquè després de l'intercanvi de comunicats entre el club i Tebas s'ha afegit la creuada que té el Madrid contra la premsa. Fa uns dies anunciaven possibles mesures legals contra el periodista Juanma Castaño per haver comparat a Real Madrid Televisió amb el diari Gara en un article al diari ABC. I no contents amb les disculpes del periodista, que va reconèixer que la comparació no va ser encertada, ahir els perfils oficials de les xarxes socials del Real Madrid publicaven un vídeo de més de 3 minuts desqualificant al periodista.
21: Después de su artículo en el diario ABC, no le ha quedado más remedio que pedir disculpas.
22: Y pido disculpas, pido perdón por comparar a Real Madrid Televisión con el diario Gara.
21: Aunque mantiene su postura.
22: Para mí, Real Madrid Televisión miente, manipula, señala y hostiga.
21: Però ara vamos a ver quién realmente miente, manipula, señala y hostiga.
1: Insisteixo, des del perfil oficial del club, assenyalant públicament a un periodista i posant en dubte el seu rigor i la seva professionalitat. I aquí al Que t'hi jugues
23: es
1: hem tingut
23: no
1: accés a un altre vídeo.
23: No es el único. Vamos a presentarles a un engendro catalán que se llama Joan Poquí. Una persona que ha dedicado su vida al servilismo azulgrana. Dice ser periodista, aunque duerme con el gorrito del Barça que regalaba Mundo Deportivo los domingos con la cartilla. Joan Poquí, ciego por el Barcelona, tanto que así habla sobre uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol mundial, don José Mourinho.
2: El Mourinho Real, que es maleducat, que es bravucón, que es un chulo y que es un... Está.
23: Comenzamos, le ha llamado... Maleducado, bravucón, chulo y prepotente. Vamos a ver quién realmente es así.
2: Y es maleducat.
23: Así hablaba en el programa catalán Kitty Chugas sobre ir al cine.
2: Yo soy fanàtic de la trilogía Star Wars. Hi ha un moment màgic, que és quan comença la fanfària, suposa. Bueno, a la darrera vegada, a la darrera pel·lícula que vaig anar, estava només vivint aquest moment, perquè vaig a casa, només vull viure aquest moment. Després, si voleu, me'n vaig.
24: I just ve un fill de la gran...
23: Así que Mourinho es el maleducado, ¿eh? Qué mal te hace la gente cuando se sienta cerca de ti en el cine, Joan. Seguimos para bingo.
2: Que es bravucón.
23: Poquí asegura que Mourinho es bravucón, pero así se mostraba en un duelo entre Madrid y Manchester City de Pep Guardiola.
25: ¡Tots teus, Pep! ¡Tots teus! ¡Tots teus! ¡No fallis, Pep!
23: Así se expresa un supuesto periodista imparcial, madre mía, que tendría que estar animando a los equipos españoles, pero cuando se trata del Real Madrid le aparecen sarpullidos por toda la piel. Seguimos desenmascarando al verdadero Joan Poquí.
2: Que es un chulo y...
23: Ante el escándalo del caso Negreira, una de las mayores manchas de la historia del fútbol español, así hablaba Poquí, con esta chulería.
2: Yo creo que las cagadas del caso Negreira son cuatro, básicamente. Una, com diu el tio Faja, poc se li va pagar. Dos, que et van estafar, perquè et van seguir robant. I tres, que t'enxampessin.
5: I la quarta?
2: La quarta...
8: Totes les tres juntes.
10: Les tres anteriors són correctes, no?
23: I si esto no es chulería, ya no sé de qué estamos hablando. ¿De qué te ríes, Poquí? Eso sí que es chulería. Y por último,
2: es un prepotente, ya está.
23: Con la prepotencia de quien siempre llega tarde, Joan Poquí ha sido advertido mil veces por esto. Es que incluso
8: un
23: Andorra. Mensaje de su propia mujer.
11: Una otra copa arriba estar, Joan. Ya está bien, ¿eh? Quina vergonya.
23: Vaya señor Poquí, parece que incluso su mujer le saca las costuras. ¿Qué tiene usted que decir ante todo esto?
13: Va. Rusor, rusor, llum de la meva vida.
23: Ahí está el señor Poquí. Persona que...
2: És maleducat, que és bravucón, que és un xulo i que és un prepotent, i ja està.
1: Vinga, Poquí. Ferron, gràcies.
5: Oh. Si saps on vols anar,
25: posa't a caminar. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Una coca de recapte...
1: Coberta d'escalivada amb un raig d'oli de les Garrigues...
0: Cargols...
1: A la llauna...
0: I per postres...
1: Panadons, granados i el nostre Tot és comèdia.
0: Sí, perquè aquest dissabte 26 serem a Lleida, a la Fira Mos, que recull l'esperit de la històrica Fira de Sant Miquel. Un gran aparador alimentari que servirem marinat des de l'estand de la Diputació de Lleida...
1: Amb, evidentment, un vídeo costers del Segre.
0: Aquest dissabte 26 fem un Mos a Lleida.
1: Ganes!
2: Tot és comèdia. Els caps de setmana d'una a dues del migdia amb Màxim Castillo.

0: Argentina 78. Primer Mundial de Futbol, narrat en català.
1: Per primera vegada a la ràdio...
2: Mundials en català.
1: El Campionat Mundial de Futbol d'Argentina a la nostra emissora de freqüència modulada Ràdio Esport.
2: Una exclusiva de Ràdio Barcelona per a la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis.
3: Saludem a tots els oïdors de Ràdio Barcelona de Catalunya des del camp de River Plate, on avui ha de jugar la selecció d'Argentina enfront a la selecció d'Holanda, la final de la Copa del Món Argentina 78.
0: A Ràdio Barcelona i SER Catalunya celebrem 50 anys de futbol en català.

0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Elena de Diego.
2: 1:05, al Què t'hi jugues ens divertim.
3: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
2: I Joao Pedro s'ho està passant de fàbula avui, no?, amb aquest Austràlia-Brasil.
4: Porque hemos conseguido o que estábamos buscando. ¿Qué? Que o Òscar d'Austràlia, o Òscar que és d'Amposta, mas está vivendo Austràlia, está fazendo informação.
2: Un oient del Què t'hi jugues, de corresponsal
4: a Austràlia. A televisão australiana e passando-nos informação, per cert, ha marcado o Brasil, mas o gol foi anulado. Però, fixa't com celebramos os gols anulados aqui, eh?
5: Yes, yes, yes, yes, yes!

0: No, Juan, tanquem els ulls. Fem un exercici, un moment. Fem un exercici.
1: ¿Dónde lo hemos
0: perdido? Un moment, sisplau. José, un segon.
1: ¿Pero dónde?
0: Talla el micro.
1: En su campo, ¿no?
0: Tens el micro tallat. Imagineu, vosaltres, que la majoria... Sé que hi ha algun infiltrat entre l'audiència. Sé que esteu. Jo sé que esteu allà amb la ràdio. Però la majoria sou del Barça. Imagineu per un moment que porteu... Que el vostre equip és el Madrid, no? Que campeen per Espanya, no? Vale? Imagineu això. I que porteu 2 anys... Fent el ridícul. O sigui, que el teu màxim rival, imagineu... Estamos sin rival, te la está clavando un rere l'altre.
2: Està a 6
0: final
2: puntos,
0: de Copa, ja. Añaca, la Supercopa, Añaca,
2: el teu màxim rival
3: està a 6 punts. Estàs avançant, que has d'obrir els ulls.
0: I vas fitxant. I fitxes a un tio que porta no sé quants anys. El fitxes, tal.
2: I mira com estan.
3: Desperta, Cristóbal.
0: No.
3: I ara,
0: el teu màxim rival s'ha convertit en la tuneladora, una trituradora de futbol. I s'acosta.
4: Lo podía haber hecho a la una, te cuento, Cristóbal.
3: Joao Pedro, com deixem el partit de Brasil?
5: Ara mateix Austràlia 1, Brasil 0. Falten 5 minuts per acabar el partit. Tá tot perdido. I el Rafinha anà corrent, que cada sprint que fa,
0: pateixo
5: pel seu isquiotibial.
0: I s'acosta al clàssic.
5: O Vinícius ja l'han sentat.
6: 5-0.
0: I tu t'estàs ofegant. Allà t'ofegues.
3: Moltes gràcies per escoltar el Què t'hi jugues. A 8:45, la graderia del balcó amb l'Anna Palet, i nosaltres tornem dilluns a les 12, com sempre aquí al Què t'hi jugues, de Ser Catalunya.
7: No robéis en los centros comerciales, sobre todo en el Caprabo y en el Condis. ¡Sin vergüenza! Demà tornem, si no ens en fora.
8: Què t'hi jugues?

0: La nota zafia, al final, siempre, ¿no? Vulgar, soez, casi torrentiano. Esto hemos pasado de Beethoven, de Paralisa, de la historia tan bonita de Penélope, a esto.
1: No es zafio esto, Javier, es popular, que no es lo mismo. Esto es verbena, caseta, orquesta con teclado y un tipo con chaleco. Es divertida, que es un género que tiene tan mala prensa entre la gente seria como buena acogida entre la gente normal. Llevamos media hora con una muerta ficticia, una novia con seudónimo y una mujer plantada en un andén. Pues alguien tenía que devolvernos a la verbena.
0: Qué ganas tengo de que vuelva Rafa, que él nunca pondría a Fernando Esteso.
2: A vivir, que son dos días.
3: A vivir, que son dos días, Madrid. Isabel Salvador.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Hasta las 9 de la mañana miramos a Madrid en este sábado. De momento sin cambios en lo meteorológico. Seguimos con cielos prácticamente despejados. Las máximas que van a rondar hoy los 35 grados. Será a partir de mañana cuando empecemos ya a notar, sí, por fin, que se va el calor. 20 grados a esta hora en el centro de la capital. Y para los usuarios de metro, tengan en cuenta que durante todo el fin de semana está cortada la línea 6 entre Cuatro Caminos y Lucero, pasando por Moncloa. El motivo, pruebas para la automatización de esta línea. En el centro de la actualidad sigue el terremoto que ha provocado el desahucio de Mari Carmen. Lo último, la oferta que ayer hizo la empresa Urbagestión, propietaria del piso de la calle Sáiz de Baranda, propuesta de urgencia, dice en un comunicado, de urgencia. Ayer, dos días después de que la imagen de Mari Carmen saliendo de la que había sido su casa durante toda su vida en camilla, diera la vuelta al mundo.
5: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
7: I sopem a les millors taules del món.
8: En aquesta terra protegim i acollim.
9: Fem barri i fem pinya.
10: I fem i no deixem de fer.
11: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
12: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
13: Generalitat de Catalunya.
14: El govern de tothom.
15: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
16: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: 200 grams de carn picada, una culleradeta de sal i un pessic de sucre. La recepta del sofregit dels diumenges te la saps de memòria. Però saps també que les empreses tenen un termini per respondre a les reclamacions i si no ho fan, pots anar a l'oficina de consum del teu municipi? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les receptes de tota la vida. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. A la cadena SER i SER Catalunya... Gemma Alegrí.
19: Bon dia, dissabte 26 de setembre, dissabte de temperatures altes, tot i que una mica menys que les d'ahir. Núria Serau, bon dia.
20: Hola, molt bon dia. Tenim per davant el primer cap de setmana de tardor, amb unes temperatures màximes que reculen, tot i això continuarem amb calor. I hem d'aprofitar aquest cap de setmana perquè la nova setmana ve amb canvis, baixant les temperatures i torna la pluja. Però aquest cap de setmana hem de parlar de tranquil·litat. Ara mateix tenim alguns núvols baixos, al prelitoral de Tarragona, tot estirà, veurem alguns núvols alts, demà són una mica més presents. I avui les temperatures màximes baixant de l'ordre d'uns 4 graus respecte a ahir, on no es notarà tant aquest descens serà l'Empordà. Moltes màximes es mouren entre els 28 i 32 graus. Ara mateix els termòmetres van des dels 11 graus a Girona, 16 a Lleida, 21 a Tarragona i 22 a Barcelona.
19: Repassem ara l'actualitat informativa. ple debat sobre la crisi de l'habitatge, Sumar s'ha obert a negociar les rebaixes fiscals que demana Junts per Catalunya per arribar a un acord per un nou decret. Els de Puigdemont asseguren que la sintonia amb els socialistes és bona, però de moment mantenen diferències en els plantejaments dels diversos socis de la majoria del Congrés, Xavier Abelló.
14: Tant Junts com Sumar expressen bones intencions que les converses obertes puguin desembocar en un acord, però les ambicions són diferents. Sumar vol la prohibició dels desnonaments i la pròrroga dels lloguers, mentre Junts ho vol limitar als fons voltors i lligar-ho a bonificacions fiscals pels qui paguen lloguer i hipoteca. En tot cas, el ministre Ernest Urtasun, de Sumar, està disposat a explorar l'acord. Declaracions a l'Hoy por Hoy.
21: Si para que Junts pueda entrar en un acuerdo tenemos que discutir posibles bonificaciones fiscales de un propietario al que le afecta la pròrroga, pues nosotros estamos dispuestos a afrontar ese debat.
14: I Junts també es mostra optimista. Míriam Nogueras a l'equip.
22: Que les veuen amb bons ulls és la darrera notícia que nosaltres tenim.
14: L'altra peça de l'equació, però, és Podemos, que exigeix al govern que no rebaixi la moratòria antidesnonament si vol el seu suport.
19: Això mentre les últimes hores ha reaparegut un altre nom polític.
23: Si en algun moment sóc especialment útil per fer alguna cosa en concret, com va ser el cas de l'alcaldia de Barcelona.
19: El de l'exalcaldessa de Barcelona, de Colau, que s'ha mostrat disposada a ser candidata d'un front ampli que aglutini les forces d'esquerres a les properes eleccions. El seu entorn, però, demana prudència. La cimera del govern amb els partits de l'oposició per intentar pal·liar la crisi al sector de l'educació ha acabat sense concrecions. L'executiu ha anunciat només dos grups de treball per abordar el futur de l'educació i l'horitzó d'invertir-hi fins a un 6% del PIB. Vox ha estat l'únic partit que no hi ha assistit. En canvi, sí que ha estat clau a Lleida per tornar a prohibir el burca i el niqab als espais públics. L'Ajuntament Socialista ha aprovat la nova ordenança de civisme gràcies als vots de Junts i Vox, en contra els comuns Esquerra i el Partit Popular. És el segon cop que la paeria intenta regular l'ús del burca després que el Suprem ho tombés fa 13 anys. Més detalls, Ràdio Ulla i de Maricel Benavarre.
24: L'alcalde Félix Larrosa ha explicat que és l'Ajuntament el competent en la regulació de l'espai públic i, per tant, anar tapat fins al punt que no es vegin els ulls de la persona és igual de punible que anar despullat. A més, segons ha dit, l'islam no diu res ni de burca ni de niqab.
25: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i, a més, que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. Perquè, sense el contrari, no és possible. I la vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
24: L'ordenança aprovada preveu multes d'entre 400 i 750 euros per qui porti burca o niqab.
19: Publicitat i tornem.
26: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
27: Es ocupem a les millors taules del món.
28: En aquesta terra protegim i acollim.
29: Fem barri i fem pinya.
30: I fem, i no deixem de fer.
11: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
12: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
31: Generalitat de Catalunya.
32: El govern de tothom.
33: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
34: Estàs feta d'aigua, quasi te m'escapes.
18: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
19: Menys de dos minuts i seran les 9 del matí. Llibertat per la parella de l'arquitecte Josep Juan Pera, acusada de la seva mort. L'empresari té 3 dies per pagar una fiança de 80.000 euros. Ho haurà d'ingressar a presó, Andrea Villòria.
35: Sí, el jutjat li ha retirat el passaport i li prohibeix sortir del país i li dona aquests 3 dies per dipositar aquesta fiança de 80.000 euros que s'ha calculat en relació amb els seus ingressos, ja que és una empresària hotelera.
36: Buenas tardes, ¿cómo ha ido la declaración?
37: Vamos.
35: Aquest és el moment en què Belén López, així com es diu l'acusada, sortia del jutjat de Viella i pujava un cotxe per tornar a casa seva a Madrid. Està acusada de l'homicidi de Josep Joan Pere. Els Mossos sospiten de la seva actitud, ja que no va trucar a emergències quan l'home va morir a casa, no va respondre a les trucades d'amics i familiars i quan aquests van irrompre i van trobar el cos, també la van veure amb ella molt alterada dient que l'estava ressuscitant.
19: Anem amb els esports. La selecció espanyola juga aquesta nit. Ana Palet, bon dia. Ana Palet.
0: Bon dia, un primer partit molt exigent per la selecció espanyola en aquesta aturada de seleccions, amb fins a 7 blaugranes com a base de l'equip. Eric García apunta l'11 titular, al lateral dret cobrint la baixa de Pedro Porro. També apunta la titularitat Rodrigo Hernández, el capità i fitxatge estrella del Barça aquest estiu.
1: He caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que solo te puedo decir que...
19: Amb els esports arribem a les 9 del matí.
2: A vivir que son dos días con Javier del Pino.
3: Y en A Vivir, lo primero la información con María Ibáñez. Buenos días.
4: ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Los modelos de OpenAI intentaron acceder sin autorización a webs de las agencias del gobierno de Estados Unidos, según publica el New York Times. Se desvela la misma semana en la que hemos conocido también que un agente de inteligencia artificial desarrollado por la misma tecnológica accedió sin autorización en junio a un portal del Sistema Público de Salud de Australia. Javier Llaneza, buenos días.
6: Buenos días. Dice el diario americano que estos incidentes forman parte de una serie de comportamientos no previstos detectados en agentes de OpenAI, la empresa de Sam Altman, diseñados para realizar tareas de búsqueda y recopilación de información. En algunos de los casos que menciona la investigación, cuando los sistemas no eran capaces de conseguir determinados datos por la vía de búsquedas habituales, comenzaban a explorar vulnerabilidades de las páginas con el objetivo de intentar acceder a información restringida. La Comisión de Bolsa y Valores y el Departamento de Comercio de Estados Unidos son algunos de los objetivos identificados. Los agentes accedieron a datos del centro, según confirmó la propia OpenAI, que además investiga un acceso a la página del Departamento de Educación. La compañía ha señalado que está notificando a terceros afectados y que la investigación podría prolongarse durante meses.
4: También en Estados Unidos, la CNN denuncia que Trump no les permite acceder al avión presidencial. La cadena estadounidense no podrá acompañar al presidente en su viaje a Tennessee de este sábado. Trump intenta agotar el cartucho de restringir como pueda la prensa, en este caso prohibiendo el acceso al Air Force One. Ocurre tras la orden judicial que revoca el veto que le impuso a esta cadena, a la CNN y al medio digital político para asistir a las ruedas de prensa en la Casa Blanca. Y aquí en España, el desahucio de Mari Carmen atraviesa la actualidad también este sábado. Ha sido el punto de inflexión para que las fuerzas políticas aceleren las negociaciones para que llegue al próximo Consejo de Ministros el decreto de vivienda. Se espera un fin de semana intenso de contactos. Para esta tarde el Sindicato de Inquilinas ha convocado una concentración en Madrid a las 6:30 de la tarde bajo el lema Ni una Mari Carmen más.
7: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
8: En Lidl seguimos batiendo el récord del ahorro. Este superfinde con Lidl Plus, elige bananas a 0,99 y ahorra un 33%. Y 200 gramos de bacon ahumado a 1,49 y ahorra un 21%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
9: Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 7 de octubre consigue un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
10: Un mes después de los terremotos de Venezuela, el balance de la tragedia es desolador. Tras la fase inicial de rescate y atención urgente, Cáritas Venezuela inicia una etapa decisiva de reconstrucción que requiere un esfuerzo sostenido en el tiempo. Venezuela te necesita más que nunca. Colabora en caritas.es o a través del Bizum 00089.
13: Ni uno, ni dos, ni tres, ni quince, ni veintitrés, 25. Llega a los 25 días de ahorro con precios pensados para ahorrar más. Como los filetes Primera B Vacuno Villa del Monte a 14,95 el kilo hasta el 26 de septiembre.
15: En Alcampo sales ganando.
17: ¿Un amigo? Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
20: No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía,
11: una vida contigo.
12: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
14: ¿Qué al año serían? Uno, dos,
12: más tres. De 2.400 euros.
14: ¡Ya me has descontado! Esta semana la banana, 0,99 el kilo.
12: Y el lomo de cerdo extra tierno, 3,79 el pack. Más info en Aldi.es. Aldi.
14: ¡Qué poco cuesta!

0: gastronòmic de les Terres de Lleida, doncs des del productor fins a arribar al restaurador, diguéssim, i aquí enmig doncs, l'elaborador, fins i tot hi ha la gent que hem vist per aquí, gent dels centres comercials que també venen a col·laborar i ajudar. Crec que és la gran festa de la gastronomia lleidatana i aquesta és la seva segona edició i esperem que s'acabi consolidant, i pel que veig i per la gent que tenim avui aquí, segur, segur que anirà molt bé.
1: Hi ha molt d'ambient durant tot el cap de setmana. Ara en parlarem, però Clàudia, estem abonats a Lleida i ens encanta, eh?
2: Oh, i tant.
1: Perquè vam venir...
2: Vam venir a l'Institut d'Estudis i l'Ardenc.
1: El juny, exacte, per la festa major. Diguem que a donar la benvinguda a l'estiu i ara venim a acomiadar-lo. Déu-n'hi-do la caloreta que fa.
0: Sí, hem tingut un estiu una mica
1: potent. Com ho heu passat els de Lleida, això?
0: Aquí a Lleida ha fet molta calor, com no pot ser d'altra manera. Ja ens agrada, nosaltres som gent de calor, sabem que els estius són extrems, però aquest any ha sigut excessivament extrem, fins al punt que algun dels productes doncs, no li va bé tanta calor, tampoc.
1: És que per això t'ho volia demanar.
0: Però, vaja, haurem d'anar a acostumar-nos a nos adaptar a aquesta situació perquè sembla que això ha vingut per quedar-se.
1: Mira, nosaltres que som un programa de cultura vam parlar amb la bona gent de Fira Tàrrega l'altre dia i ells ja fa temps que s'estan adaptant com tants esdeveniments a l'aire lliure del sud d'Europa al nou clima, des de posar més punts d'aigua, ombracles, retrasar tot el que poden els espectacles perquè la gent, clar, no
2: surts de casa.
1: No surts de casa perquè no ve de gust. Clar, és una preocupació que en el sector tan capdalt per les Terres de Lleida com és el primari,
0: sí,
1: preocupa,
0: això incideix,
1: eh?
0: amb algun dels productes incideix, per exemple amb la pera ha incidit enguany, ara està incidit amb l'àmbit dels tomates i amb altres productes del territori, però el que hem de fer és adaptar-nos i ens haurem d'anar generant o productes nous o aquests productes adaptar-los o ficar eines com dies ara perquè puguin continuar tenint-los aquí i poder-nos cultivar. Però si tenim una cosa és que els lleidatans són molt resilients i t'asseguro que ens sortirem.
1: I heu pregat molt a Sant Miquel també, no?
0: Sí.
1: Sant Miquel és el protector contra les malvestats del clima i de la meteorologia. Ara hi hem d'afegir les onades de calor, no només a les tempestes i tal. Perquè, clar, estem a la fira que és una mica hereva, una mica força hereva,
0: sí,
1: d'aquella fira Sant Miquel medieval, sí. Segle XIII...
0: Sí,
1: és importantíssima aquesta cita per nosaltres.
0: Exactament. La Fira de Sant Miquel, quan li van concedir la ciutat de Lleida la possibilitat de fer aquesta fira i fins als dies d'avui. El que passa que, com totes les coses, la fira s'ha anat adaptant. Evidentment, al principi era una fira d'animals, aquí s'hi van incorporar al llarg del temps la maquinària. El que passa que també ha tornat a canviar i des de l'any passat el que vam decidir és dividir-la en dos. Hi havia una part més professional i una part més lúdica, i vam creure necessari que féssim la part lúdica, que és aquesta, més en l'àmbit de la gastronomia, més en l'àmbit de promoció de producte, i una part més professional en què hi haurà doncs, tallers, trobades, hi haurà conferències, però a més sobretot la presentació de maquinària, innovació, i això ho fem a l'octubre, doncs buscant també que aquest, que també poden venir les famílies a veure-ho, però ja és diferent aquesta busca d'aquesta personalitat que també és molt necessària quan tenim, com deia, un territori resilient que sempre busca innovacions, és a dir, trobarem les innovacions necessàries justament per evitar aquestes calorades o per saber-les suportar.
1: Alguns d'aquests professionals aniran passant per aquesta taula instal·lada aquí a la Fira Mos de Lleida. Avui fem Tot és comèdia, doncs per assaborir el bon gust que tenen aquestes terres.

0: només es pot triar, remenar, comprar el bon producte, sinó t'ensenyen a cuinar. Hi han demostracions. Mira, aquests dies ensenyen a fer cuixes de conill farcides amb pera de Lleida, o corder marinat amb mel i vinagre, o coca d'herbes aromàtiques del Pirineu amb cabrit de taüll. Els famosos cargols també es poden tastar, eh? De la cuina tradicional lleidatana, quin és el teu plat favorit?
1: Potser, ja sé que és molt tòpic, però m'agraden molt els caragols. A més, els cuino bé, vull dir...
0: Soc
1: un lleidatà com toca, diguéssim.
0: Com es cuines? Com s'han de cuinar?
1: Jo els faig una a la llauna, evidentment, i els faig amb... Bueno, tenen molt toc especial, però tenen
0: aquest
1: una miqueta,
0: no diràs,
1: una miqueta d'all d'oli, gall d'oli, una miqueta de conyac, bueno, com es fan els caragols, el pebre, tot plegat, i la sal, sense sal de caragols, evidentment.
0: Sí, sí, ara que plogui, no em deies? Perquè si
1: sí,
0: no
1: perquè
0: plou,
1: no
0: si no
1: plou,
0: no surten i no
1: ara
0: hi ha caragols.
1: Ara mateix no tenim caragols. Els caragols estan entelats, estan amagats, diguéssim, perquè no hi ha aigua, perquè sortint ha de ploure. Mm. Però sí que és veritat, però a banda dels caragols, evidentment, aquí la sort que tenim és que podem provar, com deies molt bé, en diferents estants, sobretot el de la Diputació de Lleida, que sota la marca Gust de Lleida, que per nosaltres és fonamental, que és una marca que està creixent moltíssim, doncs estem fent constantment show cooking. La gent s'ho està passant molt bé, però també ho està fent l'estant de la Paeria de Lleida o l'estat de la Generalitat. Però jo us recomano que vingueu també al de la Diputació de Lleida, perquè no parem

0: som xoucucs interessantíssims, ensenyem a cuinar, però a més, allò que cuinem després ho podeu tastar, eh? Vull dir que
1: això
0: agrada moltíssim i per això tenim tanta gent a l'estant.
2: I què té a veure el gust de Lleida amb el bàsquet?
0: Doncs molt, perquè estem parlant de talent de territori. Estem parlant de talent de territori, o sigui, tenim un gran talent pel que fa als productors, pel que fa també als restauradors, però és que tenim un gran talent també en l'àmbit esportiu.
2: És que hem vist aquí unes noies que han entrat aquí a l'estant on estem.
0: I si fas
2: altes win-win, com Clàudia Carcarons.
1: Fixa't tu, que és molt dir.
0: I aquí hem fet una aliança a l'esport, que érem molt bons, tenim equips a les divisions d'honor de cada un dels seus diferents esports, i després hem volgut també afegir-hi doncs, aquesta aliança amb els productors i restauradors. I crec que està sortint molt bé. Ens ho estem passant molt bé ells, nosaltres, els restauradors veuen que és una bona eina per fer-ne publicitat, per conèixer el producte de Lleida. Clar. I els esportistes ho estan passant també molt bé. Ahir va venir, els que van venir ahir, a banda de venir aquí, nosaltres fem alguns tastets, després surten i van a fer compres, eh? Ahir va venir el Força Lleida, per exemple, m'han dit que quan van sortir de l'estand de la Diputació de Lleida, després de fer les fotos de rigor, no van parar. O sigui, tot allò que van provar, llavors ho volien comprar. Vull dir que això és magnífic.
2: Fer gastos magnífic.
1: Que ens deixin alguna cosa ara.
0: Per això fem el producte.
2: Home, clar. Bé, a més de la Diputació que participa en una proposta molt interessant que són la dels llibres, perquè evidentment aquests productes es poden menjar, es poden cuinar, però també es pot llegir, eh?
0: Sí. Però una manera de difondre el producte, evidentment, és ficar-lo damunt del paper, perquè el producte és divertit, tu passes bé, però el producte al darrere hi ha una història, hi ha una dimensió social, hi ha una dimensió cultural, i el que hem volgut, ho vam fer primer amb l'oli, amb un llibre que es diu Terra d'Olis, ara també hem fet un llibre que es diu Terra de Vins, i crec que és anar explicant aquells productes que tenim, perquè també quedi per escrit, explicant tota la seva història, diguéssim, però també en quina situació ens trobem actualment, com tenim el producte i com el podem valorar.
2: Sí, a més un producte que també et pot convidar a conèixer el territori, el país, on, a veure, ara que parlàvem de vins, el més emblemàtic és l'enoturisme, però segur que podem posar més exemples.
0: Sí,
2: no?
0: També l'oleoturisme també s'està fent. Abans d'ahir presentàvem a l'Institut d'Estudis Ardents, justament on vau venir vosaltres, doncs també la ruta dels vins, en què marquem diferents rutes perquè la gent pugui anar provant, doncs, a les diferents bodegues que tenim al territori, és divertidíssim, i a més, és, no solament hi ha el vi, sinó que al seu entorn hi ha tot un àmbit de patrimoni, de cultura. Crec que és una magnífica excusa, el vi o l'oli, per conèixer un territori.
2: O sigui, m'encanten els arbres, els fruiters, quan estan florits.
0: Aquesta és l'altra oferta.
2: Uau.
0: Quan arriba el moment...
2: Quines imatges, eh?
0: Com sabeu molt bé, el Baix Segrià, i ara en altres zones, doncs el que fan és promoure la visita, i és bastant important, de persones, de gaudir d'aquesta floració. Van començar els japonesos, ens ho van descobrir ells,
2: sí?
0: I ara ja tenim... Sí, perquè ells això ho gaudien, i ara ho sabem gaudir nosaltres. Va més enllà fins i tot de la pròpia admiració. És un moment de pau, un moment de tranquil·litat, viure allà al mig del camp. Ho recomano moltíssim.
2: I sense mòbil, si pot ser, no? Bueno, mòbil per treure la foto i ja està. O sigui, fer la foto i cap a la butxaca. Doncs teniu fins demà per venir aquí a assaborir el gust de Lleida, tots aquests productes, a la Fira de Lleida. President de la Diputació, gràcies, com sempre, per obrir-nos les portes.
0: Veniu a Lleida, estem molt contents que tot és comèdia estigui aquí, perquè al final el gust de Lleida volem que arribi tot arreu i vosaltres ens feu possible que hi puguem arribar. Moltíssimes gràcies.
2: Doncs no ens movem d'aquí, gràcies, Joan Terrar. Seguim amb més Tot és comèdia, la sèrie Ser Catalunya.
3: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
2: Doncs ho hem dit i ho complim. Aquí tenim professionals que ens acompanyen, evidentment, a parlar de cuina, de gastronomia, de producte. Podem saludar a aquesta hora en Javier Campos, sommelier i un dels impulsors de l'Acadèmia de Gastronomia de Lleida. Com estàs, Javier?
4: Què tal? Molt bon dia.
2: Que us acabeu de presentar en societat, ara, res, fa un parell d'hores aquí.
4: Exacte. Fixa't que per nosaltres és un dia gran, ja no només per la fira, sinó perquè han donat a conèixer a mitjans de comunicació, a la ciutadania i a molts de productors també el que és l'Acadèmia de Gastronomia de Lleida.
2: Ara en parlarem, eh?
4: I tant.
2: Deixa també que digui el bon dia a l'Òscar Balcells, del Sindicat de Terrers. Com estàs, Òscar?
5: Hola, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia. Per qui no conegui aquest projecte, abans de micro tancats t'ho he demanat, eh? Però a veure, és que és molt difícil trobar una paraula, només una, que defineixi el sindicat de terrers, perquè no és un, és un restaurant, sí, però no només, ni molt menys.
5: Sí, bé, el sindicat de terrers és un petit complex turístic que es compon de restaurant, d'apartaments, fins i tot tenim una petita merceria, hem fet un centre BTT, un centre trail running, de senderisme també, bé, tenim una sèrie de fronts oberts que es complementen entre si per a que la gent quan arribi a Tarrés, que precisament és un poble molt bonic, és un pessebre.
2: I de molt pocs veïns.
5: I, sí, sí, la veritat és que hi viuen unes 90 persones. Mm. És un poble molt, molt arreglat, que dona gust i dona pau, doncs, passejar pels seus carrers.
2: Mm. Heu aconseguit portar no només gent que ve a visitar la zona, sinó que també ha decidit venir a viure a Tarrés, sí, també, perquè heu creat feina, no?, amb el sindicat.
5: Sí, sí, sí, la veritat és que, bueno, nosaltres portem 3 anys i mig, encara no, hem creat llocs de feina fixes durant tot l'any. Mm. Clar, que és el que passa, que també hi ha a Tarrés existeix una problemàtica, igual que existeixen a molts pobles, bueno, i a les ciutats, a tot arreu, podrem dir que és la falta d'habitatge. Llavors aquest...
2: O sigui, això és important de dir, que no és patrimoni només de les grans ciutats, on els preus estan pels núvols, sí, hi ha poca oferta...
5: Això mateix, sí que és veritat que hi ha cases doncs, antigues, doncs, que potser costa que els propietaris doncs, les venguin o les arreglin, però no és un problema només de les ciutats, en molts pobles de Catalunya doncs existeix aquest problema.
2: Ja. Territori també és gastronomia, o és essencialment, potser, gastronomia. Això vosaltres, els acadèmics, ho penseu, rumieu, eh?
4: I tant que sí. Fixa't que nosaltres no podem concebre la gastronomia sense cultura, sense territori, sense les persones, sense la història.
2: Clar, clar. En aquest sentit, què fa una acadèmia de gastronomia?
4: Doncs,
2: pregunta bàsica.
4: Sí, no, i a més avui me l'han fet molts de cops. Mira, nosaltres el que volem fer és crear un espai on tinguin cabuda tots. I és important perquè, per exemple, Gust de Lleida ho està fent molt bé, no? des de la Diputació ho estan fent molt bé. Llavors nosaltres el que volem és aportar, sumar, coaccionar a productors, coaccionar a restauradors, coaccionar a cuiners, coaccionar a gent que s'ha dedicat durant molt de temps a la gastronomia, a la defensa del producte i de la gastronomia a Terres de Lleida, que curiosament, sent la demarcació més gran de Catalunya i curiosament sent el rebost de Catalunya, doncs estem així una mica com en segon terme, no? Potser també per culpa nostra, perquè no ens ho creem lo suficient, però és el moment de
1: pujar l'autoestima.
4: De pujar i de dir, carai, que estem aquí i tenim això, tenim allò, tenim talent, tenim molta gent, tenim molt de producte, tenim a persones fantàstiques que durant molt de temps han estat alçant la veu i fent ressò de la gastronomia i de tot el que comporta Lleida a nivell de territori. I això és el que vol fer l'Acadèmia de Gastronomia de Lleida, aglutinar a totes aquestes persones, donar a conèixer, fer-se ressò i també donar reconeixement, sobretot reconeixement.
2: Sí, sí, és que és això, ens ho hem de creure, però també ho hem de transmetre. O sigui, la comunicació, el màrqueting, no? Vull dir, no passa res, vull dir, també... és una cosa que s'ha de fer, no? El sindicat de Tarrés...
5: Sí, sí, sí, la veritat és que a veure, la nostra orientació també, vull dir, nosaltres treballem una sèrie d'eixos, que són, tenim 4 eixos dintre el pla estratègic, tenim 4 eixos que són complementaris, vull dir, que són generadors, i al final tenim altres eixos que són generadors receptors. Al final nosaltres ho cobrem forfet per fer senderisme, però sí que és veritat que els senderistes o els beteteros doncs venen després als mosats, etc. Actualment, per exemple, doncs gràcies a això, el 15% de la facturació de la restauració del sindicat doncs ve gràcies a aquest tipus de públic. Però podem parlar també de l'eix cultural, de l'eix patrimonial, de l'eix dels elements ambientals, etc. I tot això s'ha de comunicar. La comunicació s'ha de veure, almenys nosaltres ho veiem així, com una inversió i no com una despesa. És necessari, i més avui en dia, amb el tema de les xarxes, doncs comunicar tots els nostres els nostres projectes.
2: Parlàvem de una de les potes essencials d'aquesta Fira Mos són les demostracions. El sindicat em sembla que també n'heu fet alguna.
1: Sí, vosaltres veniu ara de fer una demostració de plats sense gluten, sense lactosa, vegans, no? Sí. És una mica la nova cuina, o sigui, cal adaptar-se a aquestes...
5: Nosaltres la proposta principal del sindicat de Tarrés, de la part de restauració, és el bufet garriguenc. És un bufet mixte, podríem dir, que amb una, és una part que és un bufet habitual, però amb productes locals. Per exemple, tenim 32-33 classes de formatge, tenim un bufet d'olis, amb 30 olis.
2: Tots aquí?
5: No tots són d'aquí, perquè és impossible, però sí que procurem que sigui la gran majoria d'aquí. Mm. Però tenim un bufet d'olis que amb 30 olis que tots són d'aquí. Tenim els millors olis. Després també tenim una sèrie de plats tradicionals, com potser la carn d'olla, els canelons, etc. No? Fet de postres. I nosaltres tenim molt clar una cosa. Per exemple, si vosaltres veieu la nostra carta, nosaltres no tenim ni Riojas, ni Riberas del Duero, ni Somontanos. Tot és vi de Costes del Segre i el més pròxims a lo que és Tarrés. Tenim una cosa molt clara també, que si no som nosaltres qui ens ajudem, no vindran de fora a fer-ho. El mateix passa amb els productes. Procurem comprar els pagesos de la zona, el territori, perquè realment són els que cuiden els camps, no? són realment qui farà de jardiners dels nostres terres. Doncs ells, si no col·laborem amb ells, doncs al final serà...
2: Jo que sóc de la... En Javier també és sommelier.
4: Sí,
2: vull dir que quan ha parlat de vi, el senyor del sindicat Tarrés ha obert els ulls, i això m'ha fet pensar, i amb tot el que estava comentant ara, jo que sóc de la zona de Girona, sempre hi havia hagut moltes queixes de D.O.s d'Adà, penso en la D.O. Empordà, de que les cartes dels restaurants hi faltaven els vins de la zona.
4: Sí, això és un mal endèmic que està estès a tot el territori. No té cap sentit tenir cellers aquí a la vora, a tenir producte de proximitat en el que parlem del vi, òbviament, i tenir un vi d'un altre D.O. que no sigui d'aquí. Mm. Hi ha molta gent que ho fa pel tema del preu, però també se fa una mica per desconeixement. I sobretot se fa per falta de formació en la restauració. És lamentable, val? Però n'hi ha gent que coneix coses que no són d'aquí, que quan les coneix diu: ostres, això està molt bo. És que està molt bo de fa molt de temps. Per què continuem fent i bevent coses que no són d'aquí quan... Que està bé conèixer coses de fora, i està bé conèixer gastronomia, conèixer vins i conèixer coses de fora, està molt bé, però per lògica, ara que se'ns ompli tant la boca de sostenibilitat i de proximitat, carai, la sostenibilitat i la proximitat no només està en el producte que hi ha al plat, també està en el producte que està a la copa.
2: Aquí l'acadèmia té camí per córrer, no?
4: Sí.
2: Feina a fer l'acadèmia de gastronomia.
4: Aquí tenim de donar molts de cops de pala.
2: A on apuntareu primer?
4: A on toque. Perquè sí, realment hi ha que defensar això i sobretot ajudar, val, als companys de la Déu Costat de Segre i a tots els companys de cellers que estiguen en D.O. o no estiguen en D.O. Dona igual, però que siguin d'aquí de la demarcació de Lleida, és important donar-lo a conèixer i és important ajudar-los a que cada dia un restaurant més, una petita copa més, un petit consumidor més conegui els vins d'aquí i sigui consumidor habitual del producte d'aquí, l'Ardenc. Mm.
2: El preu pot ser un fre? Abans has esmentat el tema dels preus?
4: O... No necessàriament. Perquè moltes vegades estem parlant de que, per exemple, parlo dels restaurants que fiquen el vi de copa, val, o el vi de menú.
2: Què li poso? Vi amb gasosa. Vale, el típic, i et fan...
4: Sí. Bueno, però és que, bueno,
2: la gerra petita amb vi.
4: Val, però és que pot ser vi d'aquí, també.
2: Sí, sí, sí.
4: Vale, llavors, o sigui, el vi a granel, el vi en backing box, el vi de tirada, pot ser perfectament d'aquí. Llavors, és preferible tenir un vi d'aquí que no pas un vi de fora, perquè al fin i al cap, és que torno a dir, se'ns ompli la boca de proximitat i de sostenibilitat i fem portar un vi de Valdepeñas, que hi han de molt bons, a Valdepeñas, o sigui, però no té massa sentit.
2: Continuarem parlant d'aquesta qüestió. Per anar acabant, Terrés, un plat d'aquest bufet, estem en un espai de gastronomia, de gust de Lleida, què em recomanaria?
5: Bé, nosaltres, doncs, el que és més significat de la nostra proposta és el bufet garriguenc. El plat, el que més agafa la gent dintre del bufet és la cardolla. La cardolla, però sigui estiu, sigui hivern.
2: Parlem amb la calor i tot?
5: Sí, sí, no, però el que passa és que a l'estiu el que la gent no agafa la sopa. És a dir, nosaltres al bufet el que fem és expliquem com funcionem, també un tema de seguretat alimentària, hi ha plats que s'agafen ells, però després hi ha plats que també servim nosaltres. És un model divertit, i llavors la cardolla la tenen a la seva disposició, i un dels plats que portem nosaltres, com poden ser els canelons, etc., doncs és la sopa. A l'estiu la gent no demana tanta sopa, però sí que agafa la cardolla, no? I la cardolla, doncs, com és fet, bueno, de fet els clients ens diuen, ostres, és que m'ha recordat el plat que feia la meva patrina, no? Vull dir, la botifarra, el morro, etc., no? I és realment el que més surt.
2: Jo m'esperaria que faci una miqueta de fred, que baixin les temperatures, perquè jo soc també molt de cardolla, molt, molt. Acabo. Si us pregunten quin gust té Lleida, tenim aquesta marca, gust de Lleida, que agrupa tota la producció i tal, però quin diríeu que és el gust de Lleida?
5: Bé, jo diria que és un gust autèntic, singular, únic.
2: Em serveix. Javier.
4: Bueno, jo diria que és un gust desconegut encara. Val? Jo diria que és un gust desconegut i precisament per això estem aquí, per donar-lo a conèixer.
2: Pues ja està. Us anirem seguint la pista a l'Acadèmia de Gastronomia, Javier Campo i Òscar Balcells. Enhorabona per aquest format, el Sindicat de Terrers, i com esteu animant bé a una zona doncs afectada com tantes pel despoblament rural, no?
5: Sí, la veritat és que les Garrigues és una comarca molt afectada pel despoblament. És una comarca, sobretot on estem nosaltres, una comarca que històricament ha sigut de pas de Lleida a la platja. T'has de desviar expressament per anar a Terrers, i a més ara doncs, que hi ha fons anys que l'autopista és gratuïta, doncs no passa tanta gent per la carretera nacional, doncs clar, cal fer molts més esforços per captar la gent perquè vingui de fora i faci l'esforç per venir a Terrers.
2: Doncs gràcies per venir fins aquí, fins a la Fira Mos de Lleida i participar en aquest Tot és Comèdia especial. Merci.
4: Moltes gràcies.
2: Són 2:15. Seguim en directe aquí a la Sèrie Ser Catalunya.
3: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia amb Màxim Castillo.

0: seguim en directe des de la Fira Mos de Lleida, el Tot és Comèdia de Ser Catalunya. Clàudia, i ara, mentre sonava aquesta música, hem viscut una escena molt divertida.
1: Perquè ens han plantat un cistell.
0: Ens han plantat un, però un cistell que...
1: Amb un pa...
0: No, un. Diverses varietats de pa.
1: Exacte.
0: Una cosa que fa un goig de veure, farem unes fotografies i després,
1: per favor,
0: les posarem a les xarxes del programa. Recordeu que tots els continguts, aquest programa especial i la resta de Tot és Comèdia, els podeu recuperar a través de l'aplicació de la cadena SER, posant com a emissora favorita SER Catalunya i també al nostre web, sercatalunya.cat. Continuem parlant ara de producte perquè tenim, per exemple, el pa com el que fan al forn pa d'abans d'en Pier Uspí i Remi Martinazzo. He dit bé els vostres noms? Bon dia, eh?
2: Hola, perfecte, bon dia.
0: Bon dia. Molt bé. Bueno, poder-li faltar una mica més d'accent, d'accent, no?
2: Sí,
0: no
2: sé, però...
0: Què fan dos francesos com vosaltres per unes terres de Lleida com aquestes?
2: Oye, es una historia muy larga, pero te la resumí en un momento.
0: Story short.
2: Nos hemos encontrado en Dubai trabajando de otra cosa, porque ambos trabajamos en hoteles antes. Padres y abuelos panaderos.
0: Sí.
2: Nos hemos conectado valores, proyecto, y un día dijimos, hasta aquí hemos llegado de lo antiguo, nos vamos para allá, montamos lo nuestro, y eso es coger un relevo de una persona
0: però,
2: que se jubilaba.
0: Però podíeu haver triat qualsevol altre lloc del planeta. Per què Terres de Lleida?
2: Bueno, porque mi pareja vive por aquí.
0: Ay, el amor.
2: Y que hemos encontrado un horno que unas personas se jubilaban, y la verdad que el sitio era muy guay y nos enamoramos del lugar y hemos dicho, pues a partir de aquí vamos a construir. Y ahí vamos a estar. Sí.
0: Doncs pa, que casa també amb l'oli, eh? Pa, un bon pa, el rajat d'oli, una mica de sal, una presa de xocolata, eh? I allò, i ja estem, tornem a la infantesa. Oli o vi, com el que fan, per exemple, la cooperativa l'Olivera. Pau Moragas, com estàs?
3: Bon dia,
0: tu també estàs enamorat, com aquesta gent, de les oliveres i de les vinyes i de la terra? I...
3: Totalment, totalment. Nosaltres diem que el nostre skyline no són edificis, sinó que són oliveres de molts anys i durant molts anys cultivades.
0: A Vallbona de les Monges esteu, eh?
3: A Vallbona, a la Vall del Corb, en concret, i amb aquest paisatge únic i singular de bancals de pedra seca, patrimoni de la humanitat.
0: Clar, t'anava a demanar per aquest paisatge. Paisatge fantàstic, no?
3: Que, exacte. Com,
0: o sigui, podem anar a Google i buscar fotos, però descriu-m'ho des d'un punt de vista més emocional o de sensacions, no? Abans parlàvem d'aquests fruiters, no? Que quan arriba l'època de la floració són una autèntica meravella, no? Vosaltres què? Què sentiu per allà entre aquests bancals?
3: Jo diria que a les Terres de Ponent hi ha potser dos grans paisatges. Un, els marcats per la transformació del regadiu, Canal d'Urgell, Canal Segarra-Garrigues, sí. Grans transformacions lligades a l'ús de l'aigua, i després queden tots aquests paisatges de secà, no? Que sovint paisatges amb un caràcter genuí, nosaltres diem paisatges de terra i pedra, on els cultivadors d'aquesta terra intentem fer viure aquest territori a través de fer aliments singulars, no? Un oli d'oliva verge extra, sempre, parlem del suc d'oliva, una oliva arbequina genuïna d'aquí de les Terres de Ponent, que per combinar amb aquests pans esplèndid que els tenim al costat de casa nostra, no?
1: I que a més, gràcies. Vosaltres reivindiqueu aquest pa d'abans. Com era o com és el que feu? I què hem perdut amb el pa normal, diguem-ne, que mengem normalment?
2: Volver a unas harinas limpias, o sea, sin aditivos, sin levadura, masa madre, fermentaciones largas, darle tiempo al pan y esto está todo lo demás.
1: Farina de Gramunt, a més, no?
2: Además de Gramunt, sí, la harinera es aquí de Gramunt.
0: ¿Es especial? ¿Té alguna...?
2: Bueno, ecológica, o sea, literalmente siempre trabajamos con ecológico y variedad, o sea, da la opción de dar... Trabajamos más de 16 cereales, bueno, vamos cambiando porque a veces vienen y van, pero...
0: ¿Qué vol dir que vienen y van?
2: Bueno, porque hay cosechas que...
0: Depende de la collita.
2: Exacto, depende, nos adaptamos. Es lo bonito del ecológico, que claro, la harina no es tan uniforme y te tienes tú que adaptar a la harina y no la harina, o sea, no la harina a ti.
0: Claro.
2: Y eso es lo guay, o sea, que da a nuestro trabajo un lado bonito, ¿no?
0: Sí, sí.
2: Como antes.
0: Claro, es que los pagesos no teniu pressa, ¿no?
3: Bueno, depende, a vegades això és
0: un
3: prejudici, no. Anem a tope, diguem-ne, en els temps que corren.
0: No, no dic que no treballeu, o que estigueu allà, vinga, en plan contemplatiu. Però el temps deu passar d'una altra manera, no? També, o...
3: En el lloc, sí. El pas del temps als nostres pobles, a Vallbona té 80 habitants, és diferent. La intensitat del treball és molt alta i el que volem al final és traslladar aquest territori en productes singulars. Al final pensem que poques coses ens fan més feliços que un bon pa, un bon oli, una mica de sal, com deies, una copa de vi i temps al final per compartir-ho amb bones companyies. Ja no cal anar gaire lluny per buscar aquests moments únics de... que diem, si la felicitat existeix, se deu semblar això, no?
0: Sí, sí. Poseu la presa de xocolata, sobretot, eh? El pa amb l'oli i la sal.
3: Ui, ui. També, també.
0: Què anava a dir? Temps. I l'altre temps, què? Que n'hem parlat en començar el programa amb el president de la Diputació. Ja... Bueno, és que està aquí, no? Això del canvi climàtic, no?
1: Bueno, clar, la Verema, per exemple, no? Que aquest any es deu haver avançat moltíssim.
3: S'ha avançat molt. Jo diria que amb una mirada atenta sobre aquest paisatge, penseu que aquests bancals, aquests marges de pedra seca és el, diguem-ne, l'herència que tenim d'aquesta mirada sobre el paisatge que han tingut moltes generacions d'agricultors, i ja ens està dient com ells s'adaptaven a aquest clima també canviant. Maximitzar, diguem-ne, la captació d'aigua, fer una agricultura respectuosa, i jo crec que això, aquesta mirada és la que hem de tenir. Canviar de varietat, potser, varietats que siguin de cicle més llarg per adaptar-se a aquest calor més elevada, varietats pròpies, varietats que minoritàries, conservar la biodiversitat cultivada, per exemple, és un element molt important. I després el que necessitem és una ciutadania que ens continuï escollint. Al final, els productors agroalimentaris, com els forners, vivim si hi ha gent que ens escull i que valoren la feina que hi ha al darrere, no? Tot allò que fem. En el cas nostre, també, un projecte d'inclusió social, de cultivar terres que potser quedaran ermes. Doncs jo diria una crida a la ciutadania perquè els paisatges que tindrà la societat seran aquells que esculli la mateixa societat escollint uns aliments determinats, no?
0: Sí, sí, sí. I vosaltres, clar, jo pensava, el canvi climàtic com afecta el pa? Bueno, des del punt de vista de la collita, no?, i de la matèria primera està clar, però després la calor li va... No, aquestes calorades que hem tingut... Bueno, com hem de conservar el pa, per exemple? Pa amb bossa de tela, amb paper... Quines recomanacions podeu fer, ja des del punt de vista de consumidors que som, no?
2: La mateixa bolsa que tu lo compres, de paper,
0: paper,
2: no sigui de plàstic.
0: No plàstic.
2: Plàstic ara un efecte així de condensació, al final, perquè al final això és un producte vivo, va evolucionando aun que esté cocido, va a seguir evolucionando, no?, con el tiempo. O sea, literal, que no se seque. Lo que buscamos nosotros es que no se seque, que quede la humedad y que se mantenga esta corteza de esto. Y si puedes, pues una masa madre te va a ayudar a alargar ese proceso de vida de un pa, que un pa de levadura lo más probable que a la noche o al día siguiente sea
0: tú.
2: Sea
0: tú. Vale. Sí, sí. Y el pa aguanta, el pa. El bon pa aguanta.
2: Aguanta. Sí. Aguanta. Sí, sí. En principi, aguanta. Sí.
1: No, i infla o no infla, màxim?
0: És que jo amb això tinc una batalla, no? Que sempre es diu que el pa engreixa.
2: No, no és verdad. Mira, te voy a dar una anécdota. Si tu ves...
0: No, si a mí no m'has de convèncer.
2: Vale.
0: Si és un panarra, bro.
2: La gente te dice, un buen pa, cuando lo pones en la tostadora, no se va a poner tostado enseguida. El pan, ¿por qué? Porque no quedan azúcares dentro para quemar. Entonces, si tú coges un pan, lo metes en la tostadora y al segundo está negro, es que esto te va a hacer engordar. Al revés, no. M'he explicat?
0: Totalment. Sí, sí, o sigui, tenim la prova, podem fer la prova a casa.
2: Ja està. No?
0: Sí, sí, sí. Bueno, encara venen barres a les gasolineres? Encara es venen barres? Crec que sí. Això no hauria d'estar penat?
2: Es tindria que ser, sí.
1: Aquell pa xiclet.
0: Molt bé. I m'agradaria també recuperar això que deies del projecte social que teniu aquí a la cooperativa, que és molt important.
3: Sí. És essencial per nosaltres. Sí, sí.
0: Qui escolliu per treballar amb vosaltres?
3: Nosaltres sempre diem que som allò que ens inspira és allò que queda al marge de la societat, paisatges, persones, maneres de fer, i que tot això, si ho barreges amb una mirada nova, amb una mirada, si voleu, més poètica o de futur, pots fer coses rellevants per a la societat. I al final estem treballant amb persones que fan un itinerari formatiu, un itinerari d'inclusió, i a través d'una agricultura amb aquesta mirada humana, on tothom té lloc, com havia passat sempre a les masies o als pobles, tothom té un espai per fer una feina útil. Al final, en un projecte compartit, en el nostre cas, és cultivar la terra i fer vins i olis singulars. aquí és on incluiem, diguem-ne, persones amb capacitats diferents o amb itineraris d'inclusió.
0: Sí, fota, això de posar etiquetes, són persones al final, no?
3: Correcte, i, sí,
0: clar,
3: sí. Nosaltres intentem descobrir...
0: S'està fent la pregunta i m'estava pensant jo mateix, no, no són persones.
3: Nosaltres intentem descobrir el valor singular de cadascú, nosaltres també, clar, els professionals i tècnics que hi treballem, al final, juntar-te en un projecte de cooperació en aquest sentit també és molt, diguem-ne, et fa sentir molt orgullós també, no? I és un espai de creixement molt, molt interessant.
0: Feines dures les vostres o també hem de ja desmitificar això? Vull dir...
2: Ho és.
1: Allà riuen, eh?
4: Sí. Dormemos por el día.
0: Sí, o sigui, quina hora us aixequeu per treballar, per anar a fer pa?
2: A la una.
0: A la una? Sí. Sona el despertador.
2: Sí.
0: I aneu a dormir?
2: Pronto. En mi caso a las 7 de la tarde.
0: Vale.
2: Sí.
0: Pages.
2: Bueno, depende de tu material, ¿no? Pero además trabajar con horno de leña pues lo complica aún más.
0: De totes maneres, recomaneu aquesta feina, no?
2: Sí, home, clar.
0: Sí. I per cert, que els canvis de vida són possibles.
2: Total.
0: Allò de... Sembla un punt naïf de perseguir els somnis, els nostres somnis, però en el vostre cas ha sigut així.
2: Hay que siempre crear y darle fuerza a lo que queremos.
0: Sí. És que tenim un company a la ràdio, eh?
1: Que s'ho està pensant. Tenim un company a la ràdio que es vol posar a fer pa, ja ho té tot pensadíssim. Quin consell o quina recomanació li...
0: Us està sentint, eh?
2: Sí. Pues os dejo una tarjeta el día que quieres y venga conmigo a hornear, yo encantadísimo.
1: Li donarem.
3: És el que tenen les feines manuals, al final, que estàs aportant, diguem-ne, la teva pròpia persona, no? Jo crec, i en aquest món cada vegada més virtual, té un valor molt singular. I després hi ha un altre element, que és que els consumidors, jo sóc client d'ells, reconeixem un vincle a través dels aliments, i això és molt interessant, perquè reconeixes una humanitat, persones que hi ha al darrere, l'esforç que hi ha al darrere, i això passa també quan la gent obre una botella nostra de vi o una ampolla d'oli, al final estàs creant un vincle humà a través d'algú tan essencial com els aliments. I això és la nostra força, diguem-ne.
1: En quin punt creieu que estan els vostres oficis? Ens estem tornant a apropar d'alguna manera també a tot això?
3: Jo sóc optimista, diguem-ne, cada vegada la gent vol, diguem-ne, un relat més potent lligat a l'alimentació, però el que hem de fer és no anar només als elements nutritius, que si la proteïna, que si això, hem d'anar més al context de producció, a les persones que hi ha al darrere, i això és el que per mi fa que es creï un vincle molt més fort. No?
0: Què en penseu vosaltres?
2: Totalment d'acord. Sí. Y dar formación, dar explicación y del porqué de las cosas, cuando uno lo entiende, lo valora.
0: I m'agrada molt allò de que ens trieu, que ens continueu triant, no? Que clar, penseu en nosaltres.
3: Si no ens trieu, nosaltres desapareixem.
0: Sí, això, però és que nosaltres tenir... som vosaltres també. Vull dir, és que som la gent d'aquí del país, no? Vull dir, que has d'anar a buscar... Jo sempre m'emprenyo molt quan veig... Ara, raïm d'Itàlia, cebes de Figueres que eren d'un país d'Àfrica.
3: Sí.
0: I li vas dir a la senyora del súper del meu barri, diu, ostres, no m'hi havia fixat. Hòstia, si no t'hi fixes tu,
3: clar,
0: malament raïm, no?
3: Totalment.
0: Ja està, amb aquest al·legat a lo nostre, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Pierre, Remy, enhorabona per la feina. I us vindrem a veure, que feu més, eh? Visites, enoturisme aquí,
3: sí,
0: a la cooperativa.
3: No només és, diguem-ne, la producció, sinó volem que el celler, el molí d'oli, sigui un espai cultural. De fet, aquesta tarda hi ha un recital de poemes.
0: Que bonic, molt bé. Sí. Aquí a la cooperativa L'Olivera de Vallbona de les Monges.
3: Sí,
0: gràcies, Pau Moragues.
3: Convidats, gràcies.
0: I gràcies a la gent del Pa d'Abans.
4: Adéu.
0: Seguim, 3:15.

0: anem a posar-nos estupendos, poètics.
1: Ui, ui, quina pom fas.
0: Sí, no. Vaig a citar Shakespeare. Oh! Què et sembla, Clàudia Arcarons?
1: La convidada se'ns espanta. Ai,
0: ai. Si la música és l'aliment de l'amor, continueu tocant.
1: Home.
0: Aquí seguim des de la Fira Mos de Lleida, assaborint un altre tipus d'aliment que va molt bé per l'ànima, per l'amor, per les emocions, que és la música i que són les cançons del primer disc en solitari de Roser Loscos, violinista, ex-violinista de les Migues. Com estàs, Roser?
2: Hola, molt bé, molt contenta.
0: Bon dia. He vist que t'estaves aquí fent un bon aperitiu. Ui, estaves a fer un...
2: Ui, m'he fet un vermut amb unes patates.
0: Tot d'aquí, eh?
2: Tot d'aquí. Faltaria més.
0: Bueno, tu ets d'aquí, tu ets de Gramunt.
2: Jo soc de Gramunt.
0: Tu sabies que el pa d'aquesta gent fantàstica es fa amb blat allà?
2: Ho sabia, però no l'he provat mai. Molt fort.
0: Ui, un pecat.
2: Ja. No visc a Gramunt des de fa molts anys. És la meva excusa.
0: Bueno, és que vas marxar molt, molt jove, vas marxar de Gramunt,
2: sí,
0: no?
2: Sí, clar, bueno, que ens toque.
0: Buscar-te la vida.
2: Que ens toque. Sí, Barcelona, després a París, després ara visc més a la zona de Girona. Bueno, no en voltes. Sí.
0: Bueno, però a Gramunt comença tot, no?
2: Però a Gramunt comença tot.
0: El teu idili amb la música.
2: Sí, vaig començar allà a l'escola de música i d'allà cap a Barcelona i després doncs cap a fora. Sí, molt bé.
0: Clar, les escoles municipals de música, nosaltres en parlem molt perquè és una gran pedrera, eh? I fan una feina fantàstica.
2: Molt, és fantàstica. O sigui, jo trobo que encara que no t'hi dediquis, que al final un tant percent molt baix dels nens s'acaben dedicant a la música amansa les fieres. Això és així, en tots els nens. O sigui, he donat classes durant molt de temps i te n'adones que la música el que fa és... Baixen revolucions, connecten cap a un altre lloc i encara que no t'hi dediquis, ens és igual. És molt necessària la música.
0: Violí?
1: Sempre, no? Sí. Vull dir, tu vas tenir-ho claríssim.
2: Jo vaig tenir claríssim que jo volia fer violí, sí, des de molt petita.
0: Però clar, també no és l'instrument que tria la majoria de la gent.
2: Exacte.
0: Què va passar? Què va passar? Explica.
2: Va passar això, va passar que no tenia ni 8 anys i em van dir quin instrument vols fer? Bueno, doncs, pues, quin fa la Montse i la Judit i la tal? Doncs pues aquest és el que faria. A veure...
1: Decisió col·lectiva, eh?
2: Clar.
0: És molt habitual, és bastant habitual, això.
1: Clar, les amigues.
2: I llavors el que va passar va ser que vaig connectar amb la música a través del violí, com hagués pogut estar a través del piano, ens és igual, i va ser com, no, això ha de formar part de la meva vida, i no me'n vaig poder deslligar.
0: No és un instrument molt,
2: no.
0: en tema la pregunta, molt femení, és a dir, molt...
2: Oh. Ah, mira!
0: Molt,
1: això no t'ho sentim
0: mai. O sigui, violinista, a mi em ve al cap, així ràpid, Anna Malikian, per exemple.
2: Bueno.
0: O solis, o quan vas a veure un concert sinfònic, no? Primer solista al violí.
2: Ja, és curiós que em diguis això. És curiós que em diguis això perquè...
0: Poder tinc una percepció errònia, eh?
2: Jo crec que totes són vàlides, però crec que el violí, com que sempre s'ha relacionat molt amb aquesta cosa més romàntica...
1: I més delicada.
2: I més delicada, sembla que vagi més connectat a les noies, però tampoc estic d'acord amb aquest concepte, per tant, em sembla el que dius. O sigui, crec que al final el violí... Jo no sé, jo el relaciono molt amb la feminitat, t'he de dir. Mm. Té un costat molt de sensibilitat per tocar-lo,
0: sí.
2: Que es necessita bastant aquest costat femení desenvolupat, crec. No sé.
0: I ho has... Creus que ho has explorat en el teu primer disc?
2: Jo crec que sí. El que passa és que jo he intentat aprendre una mica més de l'altre costat en aquest disc, que és el costat més masculí. Entre cometes, sempre parlem entre cometes, ¿vale? Perquè una dona també pot tocar d'aquesta manera i continuar sent femenina. Però sí que hi ha aquesta cosa de, en aquest disc de tralla, de power, de distorsions, de blues, de molt d'estómac i no tant de volar i de, no? I aquesta cosa de la sensibilitat que ens porta més cap a la feminitat, no?
0: Continuem sentint alguna cançó,
2: vinga,
0: si et sembla.
2: Vale.
0: No, l'important d'entrevistar un músic, escoltar la seva música.
2: Super.

0: això és èpic. Que, sí. que no es confongui, no és un disc de flamenc,
1: no.
0: Tot i que la Roser i l'Osco s'hagi actuat durant una dècada amb les Migues, que sempre han tingut molta tirada al flamenco, aquí hi ha una mica de tot. I és que, de fet, tu, des de sempre, has sentit de tot, has acostat sense prejudicis, sense límits.
1: Sense límits.
0: Límits i abismes.
1: És un dels límits que he anat assaltant aquest disc,
0: no? Un tipus de gèneres.
1: Sí, perquè al final tots formen part de mi. I la música al final és un llenguatge que, si no li posem etiquetes, podem explicar una història amb un blues, una altra història amb una música flamenca, una altra història amb una música... Ens és igual, la música és molt més gran que una etiqueta, o que un dir aquest disc ha de ser un disc purament flamenc, doncs no. És un disc on hi ha arrels flamenques, on hi ha arrels blues, on hi ha arrels... I podem parlar amb la llengua que tu vulguis. I lo xulo, no, de la música al final és això, no? És que és un mitjà de comunicació i que ho pots utilitzar la llengua que tu vulguis. Bàsicament he fet el que m'ha donat la gana en aquest disc. I m'he fet un regal. Va sortir el dia del meu aniversari, 12 de novembre de 2025. I era tota una declaració d'intencions, no? De dir, mira, em faig aquest regal, m'és igual... M'és absolutament igual el que pugui pensar la gent, simplement és una cosa que aporta al món i que dic, mira, és honesta.
0: Però explica, ja, Roser, què impulsa tot plegat. O sigui, d'on neix la... Neix l'energia, no?
1: Bueno, sí, això ho està dient perquè abans ho hem comentat una mica. Perquè va néixer el meu fill, el 2019.
0: Que es diu?
1: Unai.
0: I que ara té quants anys?
1: 7 anys.
0: 7 anys.
1: I que quan va néixer va passar una cosa... És una cosa que passa, no?, amb moltes dones, no?, que hi ha alguna cosa que canvia. Hi ha el sentit de la vida, bueno, sensacions, emocions, hi ha coses noves que apareixen i de sobte en aquell moment em va aparèixer la necessitat de crear, quan no m'havia aparegut mai.
0: És a dir, mai havies composat abans?
1: No. La primera cançó que he composat a la meva vida es diu Respira i està a l'inici d'aquest disc expressament perquè és l'obertura meva, diguem, cap a crear alguna cosa de zero.
2: Et va passar una mica com la Rigoberta Bandini, allò d'ara ja només puc allò parlar del meu fill, de cantar sobre el meu fill, que em surten les lletres totes dedicades a aquest amor tan gran.
1: Exacte, t'he de dir que la cançó d'Unai d'aquest disc hi ha una mica d'inspiració arrel d'aquesta cançó de la Rigoberta. Sí, perquè jo ja tenia
0: de
1: ganes
0: canciones, de amor... És aquesta, no?
1: És que és molt
0: bona, és meravellosa aquella
1: cançó. Molt guai, és que hi ha el disc brutal. Però en aquell moment vaig dir, jo ja tenia ganes de fer-li una cançó, i vaig dir, buah, és que vaig veure la Rigoberta, va ser com... És que clar, és que no és tan estrany fer una cançó al teu fill,
2: no, perquè t'envaeix aquella cosa, no?
1: Sí.
0: Un fill, a més, que neix en l'última etapa teva amb les Migues.
1: Sí.
0: Clar, expliquem-ho bé, sou un grup d'èxit internacional, o sigui, he fet gires per tot el món.
1: Sí.
0: Com era la conciliació amb un nen tan petit i fent, no sé...
1: És veritat que em va coincidir molt bé perquè va néixer el 2019, a principis de 2020 vam entrar a la pandèmia, va començar la pandèmia, ell era molt bebè i ens van tancar, es van acabar els bolos i els mesos que ell era tan bebè jo vaig poder estar amb ell. O sigui, va ser fàcil la conciliació. També la meva parella, doncs, òbviament, també està allà. Però sí, va ser tot un moment de molts canvis. Però jo sempre a l'Unai, des que he pogut comunicar-me amb ell i m'ha pogut entendre, li he explicat la necessitat que tinc tan gran de poder anar a tocar els escenaris. I ell és molt conscient de que a mi això em fa feliç.
0: Quin és el lloc més extraordinari en el que has actuat, amb les Migues, en solitari... Que diguis, uau.
1: Home, vam tocar a Bangladesh davant d'unes 5.000 persones.
0: Bangladesh.
1: Després, a nivell més de sensacions, a Essaouira, a la zona de Marroc, tenen un festival de Nahua, música en Nahua, brutal. Allà vam actuar també, és un lloc molt màgic, molt bonic.
0: Ara tocaràs demà, precisament, a les festes de tardor de Lleida, en un lloc més proper, més casolà, com el Cafè del Teatre de Lleida.
1: Però que a mi m'agraden molt aquests concerts.
0: Oh, i tant, perquè tens de tocar la gent, i això és meravellós.
1: És meravellós, no? I el Cafè del Teatre és brutal, o sigui, que tinc moltes ganes, demà a les 7 de la tarda. Sí.
0: I més concerts que puguin haver-hi més endavant per presentar aquest primer disc de la Roser Loscos.
1: N'hi hauran, segur.
0: Molt bé, doncs que soni la música, no?
1: Gràcies, això.

0: simpàtica aquesta cançó, eh?
1: Clar, és que aquesta té una història també al darrere.
0: En 10 segons que estem a punt de marxar.
1: No, no, l'explico demà al concert. Que vingui al concert i l'explico. Ara
2: tu has girat, tu has girat.
0: La millor promo, la millor promo que hem fet mai. Escolta, Rosel Losco, és un plaer tenir-te aquí.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. I gràcies per seguir-nos des de Fira Mos de Lleida, aquest programa especial que hem fet amb l'ajuda dels nostres companys de Ràdio Lleida.
3: Mercè Marc,
0: Mercè Marc, aquí, fent-nos fotografies, unes fotos que surtin tots molt guapos, i que després podré veure a les xarxes. El control tècnic, en Jordi Orós i en Lluís Colomer. Nosaltres hi tornem demà?
3: Ah, sí? Sí, sí.
0: Crec que sí, no? Sí, és diumenge, a partir de la una, a la sèrie Ser Catalunya. Més tot és comèdia. Gràcies per seguir-nos un dia més. Adéu!
3: Adéu!

0: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
1: Abans de comprar el teu cotxe a cegues, vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. En las residencias Lantus cada día es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Lantus.
2: Imagina despertar cada día frente al mar en un destino distinto. Cuando subes a un crucero, empieza algo más que unas vacaciones. No es solo un viaje, es una forma diferente de descubrir lugares únicos. Reserva tu crucero en solocruceros.com.
3: Hi ha coses que afecten més del que creus. La teva confiança, les relacions. A Clínica Masculina Europea avancem amb una nova tecnologia focal i eficaç. Torna a sentir-te tu. Informa-te'n sense compromís a Barcelona, Girona i a clínica-masculina.com.
4: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
5: Tots els nostres continguts.
4: Som a tot arreu. Som al teu costat.
5: Descarrega't l'app de la cadena SER.
4: Tot això passa aquí.

0: dones que tenen fills a càrrec, per qui sovint la conciliació és pràcticament impossible.
1: Les famílies monoparentals fa anys que denuncien que se senten invisibles i poc reconegudes, tot i que a Catalunya existeix un carnet que la reconeix com a tal. Des de les associacions lamenten que els ofereix pocs beneficis. Helena Valle és la presidenta de l'Associació de Famílies Monoparentals de Catalunya.
2: Treus el carnet de família monoparental pensant, no?, doncs que tindràs certes avantatges, i al final te n'adones que no.
1: A més, denuncien dificultats a l'hora de pagar un habitatge, conciliar vida amb feina i ascendir laboralment. La Marta, que va ser mare als 40 anys, és una d'elles.
3: És una pena que una mujer no pueda ser directora o lo que quiera en la vida por el hecho de haber sido también madre, y en este caso madre de una familia monoparental, ¿no? Deberíamos de tener marcos laborales que nos permitieran ser ambas.
1: Segons dades de Save the Children, més de la meitat de les famílies monoparentals es troben en risc de pobresa o d'exclusió social.
0: Davant d'aquesta situació, demanen aprovar definitivament la llei de famílies, una llei estatal que fa més de 2 anys que està abandonada en un calaix del Congrés dels Diputats.
1: I que, entre altres, ha de dotar de més drets a les famílies monoparentals. A finals de febrer del 2024, el Consell de Ministres va donar-hi llum verda amb l'objectiu de protegir i reconèixer tots els models familiars existents. De moment, però, no s'ha aprovat.
2: Una llei de famílies on es reconegui una definició del que és una família monoparental a nivell estatal, perquè ens trobem moltes vegades que el que demanem a la nostra administració catalana, vale, ens diuen el mateix. Això depèn de l'estat espanyol.
1: Entre les últimes fites assolides destaquen haver aconseguit els mateixos descomptes universitaris que les famílies nombroses i ampliar el permís per naixement fins a les 32 setmanes.
4: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto, comprando voluntades que luego no funcionan, porque así nos lo dicen tantos catalanes, hartos de esa persecución fiscal, burocrática y política diaria.
0: Són declaracions de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijous passat en la inauguració d'un fòrum del Cercle d'Empresaris Madrilenys. Declaracions que el govern català s'ha encarregat de desmentir perquè són directament falses. Sí que és cert que Catalunya és la comunitat autònoma amb més desnonaments, però no que en tingui 5 vegades més que a Madrid, Pol.
1: Segons les últimes dades del Consell General del Poder Judicial, Catalunya lidera la llista de comunitats autònomes amb més desnonaments, seguida del País Valencià, Andalusia i Madrid. Durant el primer trimestre d'aquest any, a Catalunya n'hi ha hagut 921, mentre que a Madrid han estat 582. És a dir, per cada desnonament a Madrid, a Catalunya n'hi ha hagut gairebé el doble. No 5, 2. Si ens fixem específicament en els desnonaments per impagament de lloguer, el País Valencià és qui encapçala la llista, amb una mica més de 500 casos, seguit de Catalunya, 489, i Madrid amb 454.
0: Tot plegat la setmana que casos com el de la Mari Carmen o l'Olga han tornat a evidenciar la dimensió de la crisi de l'habitatge.
1: El desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys que feia 7 dècades que vivia al seu pis de Madrid, ha acaparat totes les mirades.
5: Luchar, los que deis en casa, luchar por la vivienda.
1: Amb protestes a diverses ciutats, també a Barcelona. Tot i que a Catalunya, aquesta setmana també hem conegut el cas de l'Olga, una dona de 54 anys de l'Hospitalet que es va suïcidar el 7 de setembre, 5 mesos després de ser desnonada.
6: Aquesta mort és conseqüència directa del procés de despossessió i de maltractament al qual bancs, fons voltors i administracions havien sotmès a la nostra amiga, mare, veïna i companya.
1: I dilluns mateix, a l'Eixample de Barcelona, es va executar el desnonament de la Sílvia, una dona vulnerable amb discapacitat reconeguda del 36%, que feia 25 anys que vivia al mateix pis.
7: És una vergonya i, de nou, estarem aquí defensant les cases de la Sílvia i les cases de tothom.
1: I el dia següent, a Badalona, un centenar de persones van aconseguir ajornar el desnonament d'un matrimoni de 81 i 74 anys que el 2008 van signar un aval per la hipoteca del seu fill.
0: 2:13 de la tarda, Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics de DIF. Segons la companyia, no hi ha constància d'accés a dades bancàries, financeres, documents d'identitat o

0: altres informacions sensibles, tot i que els ciberdelinqüents sí que poden haver accedit, Pol, a noms i adreces de correu electrònic.
1: Sí, segons Renfe, l'incident s'ha produït després de diverses setmanes d'intents continuats d'accedir als seus sistemes informàtics. Fons de la companyia han assegurat que un cop s'ha detectat el ciberatac, s'han activat els protocols de resposta i s'han aïllat els entorns afectats, un atac que s'ha fet a través dels servidors de DIF que estan interconnectats amb els sistemes de Renfe. Segons la mateixa DIF, dijous a última hora ja va començar a detectar una activitat inusual als sistemes de l'empresa. De fet, ahir al matí ja es van registrar incidències a les dues pàgines web, la de Renfe i la de DIF, i segons han explicat alguns usuaris a les xarxes, en alguns moments hi apareixia un missatge que informava que el lloc web no estava operatiu i durant una estona també hi apareixia la figura d'un gat negre. A DIF ha assegurat, a més, que tot aquest atac relacionat amb les dades i la informació d'alguns usuaris no ha afectat la circulació dels trens.
0: I zero víctimes mortals al tram de les Terres de l'Ebre de l'AP7 després de les mesures aplicades per reduir la sinistralitat. Segons ha avançat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, a Cerebre, la limitació de velocitat, la regulació dels camions i l'augment dels controls estan funcionant a Lleida Bàs.
2: Zero víctimes mortals és la dada que deixa fins ara el tram ebrenc de l'AP7, segons ha avançat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, a Cerebre. Una xifra positiva si es compara amb l'any passat, quan en aquestes mateixes dates ja s'havien registrat 7 morts en aquest tram.
3: El tram de l'AP7, vull dir, de la demarcació de Tarragona, hi havia 11 víctimes mortals. El tram ebrenc eren 7 víctimes mortals. Aquest any són 0 víctimes mortals. Per tant, podem estar, en certa manera, satisfets del primer resultat. No s'ha acabat, això només comença, i perquè són zero. Si fos una, ja no estaríem satisfets, una víctima mortal, però està funcionant, podríem dir que està funcionant, les mesures que hem aplicat fins ara.
2: Les mesures aplicades inclouen la reducció de velocitat a 100 km per hora per als turismes, a 80 per als vehicles pesants en alguns trams, la prohibició d'avançaments de camions i un reforç dels controls de la via. De cara al futur, la Miel apunta com una de les prioritats l'ampliació de l'AP7 amb un tercer carril al tram de l'Ebre per donar resposta a l'elevat volum de trànsit pesant que suporta aquesta infraestructura.
0: A Barcelona, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han rescatat al Pakistan una dona víctima d'un matrimoni forçós. Hi ha dos detinguts.
1: Estan acusats de tràfic d'éssers humans. La família de la víctima la va enganyar perquè deixés la seva parella, a qui havia conegut a Barcelona i amb qui es va casar, una decisió que els familiars de la dona no van acceptar mai. Segons els Mossos, des de l'inici d'aquesta relació la van pressionar i amenaçar perquè la trenqués. Fa un any la víctima va viatjar al Pakistan creient que la seva família finalment havia acceptat el seu matrimoni, però un cop allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí seu. Els detinguts són dos homes de 41 i 45 anys que els Mossos també el relacionen amb l'intent d'homicidi el desembre passat contra la parella sentimental de la víctima.
0: A Santa Coloma de Gramenet, els Mossos han detingut el presumpte autor de l'agressió a una dona gran,
1: que va ser traslladada a l'hospital després de ser atacada pel carrer. Segons la policia catalana, la víctima anava a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant. Els Mossos l'han arrestat a Badalona.
0: A Baiella, el jutge ha deixat en llibertat la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere, acusada de la seva mort. L'empresària té 3 dies per pagar una fiança de 80.000 euros. Ho haurà d'ingressar a presó, Andrea Villòria.
4: Sí, el jutjat li ha retirat el passaport i li prohibeix sortir del país i li dona aquests 3 dies per dipositar aquesta fiança de 80.000 euros que s'ha calculat en relació amb els seus ingressos, ja que és una empresària hotelera.
5: Buenas tardes, ¿cómo ha ido la declaración? Vamos. Sí.
4: Aquest és el moment en què Belén López, així com es diu l'acusada, sortia del jutjat de Viella i pujava un cotxe per tornar a casa seva a Madrid. Està acusada de l'homicidi de Josep Joan Pere. Els Mossos sospiten de la seva actitud, ja que no va trucar a emergències quan l'home va morir a casa, no va respondre a les trucades d'amics i familiars i quan aquests van irrompre i van trobar el cos, també la van veure amb ella molt alterada, dient que l'estava ressuscitant.
0: I a Lleida també ha quedat en llibertat el fisioterapeuta acusat de tocaments a clientes a qui els Mossos han tornat a detenir aquest divendres.
1: I aquí la jutgessa ha tornat a deixar en llibertat. Es tracta d'un fisioterapeuta català de 30 anys a qui han denunciat fins a 9 dones. La magistrada l'ha deixat en llibertat perquè cap de les parts ha sol·licitat presó provisional ni cap altra mesura cautelar. El que sí que haurà de fer és comparèixer periòdicament al jutjat. La causa continua oberta per un delicte d'agressió sexual, mentre que els Mossos no descarten rebre més denúncies.
0: 2:18 de la tarda. Repassem altres informacions en format més breu. La Garrotxa vol connectar tota la comarca amb transport públic i ja té a punt 9 estacions per anar als espais naturals.
1: El Consell Comarcal ha demanat a la Generalitat una segona línia de bus que connecti Olot amb Argelaguer, passant, entre altres, per Montagut, Sant Joan, Les Fonts i Castellfollit de la Roca. Albert Danés, president.
6: Que puguin utilitzar la gent que ve de turisme a la comarca, però que també se'n benefici al públic local.
1: La línia de bus que hi ha en funcionament des de fa uns anys connecta les preses amb Olot, La Fageda i Santa Pau.
0: Esquerra Republicana ha demanat que l'Ajuntament de Barcelona i la plaça Sant Jaume es declarin béns culturals d'interès nacional.
1: L'edifici del consistori ja és bé d'interès local, però els republicans demanen elevar-lo al mateix rang que el Palau de la Generalitat. Segons Esquerra, la Casa de la Ciutat mereix la màxima protecció patrimonial per la seva història i arquitectura amb espais de gran valor com el Saló de Cent.
0: I una finca de Tordera, al Maresme, de poc més d'una hectàrea, investiga la producció conjunta de tòfona negra i suro al mateix terreny.
1: És una manera de fer més rendibles les suredes perquè el canvi climàtic ha fet que siguin menys productives.
7: Tindríem alzines plantades doncs, amb una densitat més baixa i aquestes plantacions es poden veure incentivades si és que s'aconsegueix aquesta producció, no?, de la tòfona.
1: És Dalmau Albó, investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal.
0: Publicitat i la cultura.
8: Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
9: Aquest diumenge el Tot és Comèdia.
10: M'has fet molt cruel amb mi, m'estàs deixant en un lloc.
11: Que no et mereixes.
10: Què?
11: Que no et mereixes.
10: Que no em mereixo.
9: Han fet de la seva relació una obra de teatre. L'actor Pau Vinyals i l'escenògrafa Judit Colomer, parella en la vida real, tornen amb l'espectacle Tendrament. Ens vindran a veure i ens obriran la casa. I també...
12: A la fi tornaré a mi.
9: A pocs dies del comiat d'Oques Grasses a l'Olímpic, grups que se separen i grups que tornen. Un fenomen que mou la indústria de la música, amb el crític Jordi Bianchotto i el productor Pep Saula.
8: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
13: Si saps on vols anar, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, posa't a caminar.
8: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. Hora 14, amb Gemma Alegrí.
0: 10 minuts i seran 2:45 de la tarda. Avui és el segon dels 3 dies que es poden comprar entrades pels concerts d'Oasis a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i l'11 de juliol de l'any vinent.

0: atenció, perquè plataformes de revenda com Hello Tickets o Viagogo ja estan oferint entrades per 2.000 euros, 10 vegades més cares que els preus oficials, que van dels 85 als 255 euros.
1: Sí, els germans Gallagher i Ticketmaster ja han advertit que hi pot haver ofertes fraudulentes i poc fiables. També ho alerta l'Agència Catalana de Consum. Judit Pujol, portaveu en declaracions a Ser Catalunya.
2: Per això recomanem verificar sempre qui ens ven l'entrada, comprovar el preu final abans de pagar i desconfiar de missatges que generen urgència, com ara últimes entrades, tantes persones que estan a punt de comprar l'entrada, et queden no sé quants segons, etc.
1: L'única via oficial per comprar les entrades és mitjançant un codi personal intransferible que estan rebent alguns afortunats que la setmana passada es van registrar a la prevenda. La venda s'allargarà fins demà diumenge.
0: I com cada dissabte, més o menys a aquesta hora, arriba el moment de repassar l'agenda cultural del cap de setmana amb la Soledad Domínguez, la Cristina Artacho, la Maricel Benavarre i la Marta Altimir.
3: La ciutat de Barcelona continua immersa en la celebració de la Mercè.
4: Es sobrenatural, con tan solo mirarme, puede reventar y tirarme por los aires.
3: Després de la nit dels 40, entre avui i demà, Terra i Gust, la festa de l'alimentació sostenible al Parc de la Ciutadella, on es poden fer tastets de plats, a més d'assistir també a tallers i a concerts. I a la nit...
4: Cuando miento, si vuelve a pasar, mira a ver si me despierto.
3: I torna a haver desenes de concerts i una nova edició del Festival Pirotècnic Internacional de Barcelona al Passeig Marítim de la Barceloneta. Demà, a partir de les 10 de la nit, el famós Piro Musical de la Mercè, amb selecció musical del líder d'Oques Grasses, Josep Montero.
5: Queda amor en aquest món.
3: A Sant Pere de Torelló també estan de festa major i a les Vinyes de Castellgalí, a partir de 6:45 del vespre, actua Ramon Mirabet.
6: Shining sun means new start.
7: Al Camp de Tarragona... Aquest vespre a Reus, la Trabuc Fest, una de les novetats de la Festa Major de la Mare de Déu de Misericòrdia. Hi haurà diverses actuacions musicals, la més destacada, la del grup de folk català, El Pony Pissador. També aquesta tarda a Marçà, al Celler Dos Terres, la Festa de la Verema de la denominació d'origen Montsant, la més jove de Catalunya, que enguany fa 25 anys. Es podran degustar els vins i gaudir de la gastronomia local. I aquest vespre al Teatre de Tarragona, Pau, una producció de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'OMAC, inspirada en el llegat de Pau Casals i que reflexiona sobre la pau, els drets humans i el poder transformador de la cultura.
8: A Lleida estem de fira, segona edició de la Fira Mos Sant Miquel. Amb l'objectiu de posar en valor el producte de proximitat i promocionar la cuina tradicional de la mà dels cuiners més joves, la Fira Mos s'omple al pavelló 3 de Fira de Lleida de show cookings, tallers i tastos en què els més veterans, darrere dels fogons, contrastaran els seus mètodes amb els més joves. La idea d'uns i altres, però, serà la mateixa. El millor producte és el que es troba al mercat de temporada i es fa al costat de casa. És la filosofia que també defensarà un dels cuiners que participen al Mos, Sergi de Meià.
9: Apostem sempre per productes locals, productes si pot ser ecològics o el més nets possible, i sobretot coneixent els petits productors que tenim al costat. I com Lleida és el graner, és el rebost de Catalunya, doncs hem de tindre l'autoestima ben alta, perquè Lleida és el número 1 de la producció agrària del nostre país.
8: I coincidint amb el certamen gastronòmic, a Fira de Lleida també s'hi celebra aquests dies el Saló de l'Automòbil amb 600 vehicles exposats i un circuit de proves annex.
3: Aquest cap de setmana a les comarques de Girona hi ha la pedalada solidària als Àngels. Se celebra avui dissabte i es pot participar individualment o en equip. L'objectiu és fer les màximes pujades possibles i apropar-se al màxim a l'altitud de l'Everest, o sigui, uns 8.848 metres. I per la tarda tenim el Festival Oniri, que es fa a la ciutat de Girona als Jardins Alemanys amb grups com Baie Baie, La Senyora Tomassa o Red Banana.
10: Yo no me he ido y no me iré, que lo sepa bien mi gente, mi gente.
3: I per la nit...
11: Si ja soc decibada, no puc parar de ballar.
3: Ja l'Oktoberfest al Palau Firal és la festa de la cervesa i obren a les 5 de la tarda fins les 12 de la nit. L'entrada és lliure i és gratuït. I acabem el cap de setmana amb la cursa de la dona de Girona. El diumenge celebren la 13a edició i és la cursa esportiva més multitudinària de tota la província. Comença a les 10 del matí i aquest any són 6 quilòmetres.
0: Propostes per aquest cap de setmana en què s'ha estrenat l'òpera Aïda al Liceu, coincidint amb el nomenament d'Helena Guardans com a nova presidenta del patronat. L'obra ja l'ha vist l'Amparo Pérez.
5: La guerra, l'exili i l'amor són els grans temes d'Aïda, que arriba al Liceu amb Antonello Marco Mano i Josep Gil a la direcció musical. La producció és de l'artista iraniana resident als Estats Units, Shirin Neshat. La cineasta, fotògrafa i guanyadora del Lleó de Plata a Venècia, Perdona sense home, aposta per una visió pessimista, social i incòmoda de l'òpera, amb crítiques al fanatisme religiós i al conflicte a través de l'escenografia i el videoart.
12: Tots els vídeos i les fotografies les he fet jo. No són d'un país específic, però per descomptat ho he fet influenciada pel genocidi a Gaza, la guerra a Ucraïna i tot el que està passant ara a l'Iran.
5: En total seran 16 funcions, amb les soprano Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Olga Maslova, i els tenors Piotr Betskala, Ivan Gingasov i Arsen Sogomov mongen els papers d'Aïda i Ramadès.
0: I si teniu pensat anar al cinema a veure La Bola Negra,

0: Podeu seguir en directe aquí a Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de SER Catalunya i a les nostres plataformes digitals.
1: Bona nit a tothom, sóc la Marina Fernández Torné, de l'Aquí Catalunya. Ens podeu escoltar cada dia en directe a l'antena de SER Catalunya de dilluns a divendres, de 7 a 12 del migdia, a les freqüències de SER Catalunya. I aquesta hora de la matinada, el que volem fer és compartir amb vosaltres un tastet dels millors moments d'aquesta setmana al programa, que sempre podeu recuperar també en format podcast.
2: Rebobinem Aquí Catalunya.

0: Com cada dilluns a aquesta hora m'acompanyen la Maria Nicolau. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Maria.
0: I el Carles Francino, com estàs?
2: Molt bon dia, molt bé.
0: La Maria, que arriba amb un dilluns, molt dilluns, de dilluns, de dilluns total, amb una caravana que has fet per arribar. Bueno, ho estem explicant des de primera hora. Anaves per la P7, oi?
1: No, no, he evitat la P7, però clar, la resta també estaven col·lapsades. Espessotes i la gent del trànsit, doncs clar, no, ja se centren en lo rellevant. Però he trigat 2 hores i mitja a venir des de casa, i normalment és 1 hora i 10.
0: Imagina't el temps.
1: I perquè sou previsora, perquè visc així, eh? Però tela, tela.
0: Sí, sí, tela, tela. Sapigueu que hi ha aquest problema gros a la P7, 20 quilòmetres de retenció, per un accident que hi ha hagut amb un camió una altra vegada. Això és Sant Cugat que ha passat, però vaja, en direcció Tarragona es veu que hi ha un cacau important, que a més, com deia ara la Maria, està afectant la resta de vies que s'hi connecten. Matí complicat i divertit de dilluns.
2: Com que gairebé no passen camions per la P7, no?
0: Exacte, sí, així sí. És.
1: Ens hauríem de posar tren al poble. Però no tenim ni bus.
0: Vols dir que serviria alguna cosa?
2: Però tu estàs a la ràdio avui, Maria.
1: Oh, clar.
2: Ah, mira-la.
0: Cada dia la tenim aquí. Clar, tu estàs des de Madrid, no ens veus.
2: Clar, jo em pensava que entraves des de casa.
1: No, mira, sóc un bon soldat de la Maria.
0: De cos present, sí, home, sí. Va, que abans d'entrar en què us ha fet pensar vosaltres aquests últims dies, us volíem servir un tema damunt la taula que té a veure amb els supermercats, amb aquesta idea, amb aquesta proposta de l'alcalde Collboni, l'alcalde de Barcelona, que diu que vol portar aquí això que estan fent a Nova York, que ho està fent Mandani a Nova York, als supermercats assequibles, supermercats públics. Nosaltres ara conversarem també amb el Gerard Hernández, que és el president de FACO a Catalunya, per saber la seva opinió, però Maria, t'he vist activa amb aquest tema en aquestes últimes hores a les xarxes. Quina opinió et mereix a tu aquesta proposta?
1: Ostres, disparo, eh? Vull dir, a mi em fa una mica de vergonya. Però crec que estem sent molt poc seriosos amb un tema que ho és molt de seriós, que és no tenir diners per menjar dignament i arribar a final de mes. Llavors, el que no em sembla... O sigui, em sembla que no és de rebut, d'entrada, seguir amb aquest mal vici que tenim d'implementar polítiques que estan funcionant a l'altre cantó de l'univers en un context completament diferent, simplement perquè d'allà se'n treu rèdit electoral. Jo crec que és pornografia jugar amb la situació potser complicada d'un sector dels veïns de la Marina del Prat Vermell que necessiten solucions a unes circumstàncies... Que és el
0: perquè
1: fet...
0: allà, a la Marina del Prat Vermell, disculpa, més on faran aquesta prova
1: allà
0: pilot.
1: Fan la prova pilot. Sí. I la fan allà perquè compleix una sèrie de requisits i adoptant un format concret que fa que es puguin diguéssim, trampejar les normatives de la llei de protecció de la lliure competència de la Unió Europea. És que tot plegat és complicat. Llavors, el tema és que Collboni arriba aquí i diu, seré com el Mandani, es fa la fotografia amb el que és el cadellet predilecte de la part més esquerrana del Partit Demòcrata, Demòcrata dels Estats Units, que ara mateix és una figura molt potent, amb molt de capital polític i amb molta fama, i per captar aquest capital polític, arriba aquí i diu, jo faré el mateix, i anuncia una xarxa de supermercats públics a Catalunya, a Barcelona. D'entrada, a Estats Units això ja està, ja té demandes presentades per, en efecte, competència deslleial. Llavors, segona, com està el petit comerç de barri a Barcelona? Realment necessita que l'Ajuntament entri com a competidor amb preus més barats? Segona cosa, si aquest supermercat públic, d'entrada hi ha prova pilot a la Marina del Prat Vermell, supermercat públic, entra dient i defensant que, de fet, el seu sentit de ser és oferir preus més assequibles i més barats, ara mateix la gent es pensa sempre que, ostres, les grans corporacions alimentàries, els grans distribuïdors tenen uns marges astronòmics i per això es paga tants pocs diners al pagès i és tan cara les coses al supermercat. Els marges ara mateix a Espanya, segons dades de l'any passat, de 2025, que van ser publicades per un gran article a Expansión, diuen que el que va aconseguir un marge, que ho va patar més fort, va ser Mercadona, amb un 4,52%. Sí, sí, sí, sí. Lidl va fer algun pic ocasional d'un 5%, però Auchan fa un menys 3,52%, i lo normal és estar entre el 0,5% i el 1,5% o 2,3% de marge de negoci. Llavors, si Mamdani o si Collboni vol fer-ho aquí, de posar preus un 30% més barats, aquest descompte del 30% no pot sortir del marge. D'on sortirà? Dels impostos de les persones que ara mateix ens enfrontem a que el preu del xurrasco avui sigui com el preu del filet fa 3 anys. Yeah. O sigui, sisplau, siguem seriosos. Si això s'ha de patrocinar i finançar amb impostos, com és possible que estiguem defensant una idea que només pot existir ara per ara com a prova pilot a la Marina del Prat Vermell, perquè ara té unes circumstàncies i unes condicions que poden fer que es sigui considerat un desert alimentari, perquè no hi ha gaire botiga de proximitat, perquè és un barri que està creixent i encara no hem arribat a aquest punt, però que, evidentment, els pobres treballadors de Ciutat Meridiana, de Ciutat Vella, del Carmel o del Raval no podran tenir. Per què? Perquè allà de supermercats ja n'hi ha. Llavors, aquest descompte serà finançat amb els impostos de la mateixa persona que després serà client d'aquest supermercat, primera. Segona, aquesta situació de desert temporal és transitòria. De desert alimentari és transitòria. I el que fas implantant-hi tu és no afavorir que un petit botiguer s'hi pugui obrir la paradeta, perquè no vindrà sabent que tu li fas la competència amb preus més baratos. La tercera cosa és, això serà gestionat per una ONG sense ànim de lucre per poder una mica passar a través d'aquesta normativa que protegeix la competència lliure. Aquesta ONG i, a més, tota la sèrie de càrrecs intermitjos, gestors, assessors, directors de projecte, directors de proposta, reformadors de locals, que s'enriquiran pel camí per fer una solució que no és solució de res. No significa que no hi hagi un problema, però aprofitar aquesta circumstància per poder anar a Nova York a fer-te la foto amb el Mamdani i poder ensenyar-la i poder-te presentar com a un alcalde progressista, cosmopolista i futurista, em sembla pornogràfic. I després, a més, jugues la carta, perquè només ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona, de la FP, i dius que allà treballant hi tindràs estudiants d'FP. Mentida. No hi ha, des de l'any 2010, no hi ha estudis d'FP de carnisseria i xarcuteria, ni de peixateria, ni de tractament de vegetals, ni de productes làctics en aquest país, perquè la LOE el 2010 els va finiquitar tots. Em diran, sí que hi ha estudis de xarcuter. Sí, són certificats de formació ocupacional destinats no a ser una proposta més de futur pels nostres adolescents quan vulguin triar ofici, sinó destinats a persones que han sigut centrifugades del món acadèmic, del sistema educatiu o del món laboral, a persones en atur. Llavors, ni és FP, ni és una solució pensada des de Catalunya o des de Barcelona per un problema d'una zona molt concreta de Barcelona, sinó que jo crec que és una estratagema de comprar capital polític.
0: Venies amb ganes.
1: Ho sento molt. És que vaig passar-me tot el dia d'ahir pensant i rumiant i mirant dades i pensant què està dient Justícia Alimentària sobre això, què pensen les ONGs que porten anys treballant sobre el terreny, sobre aquesta proposta. I em sembla que hem de començar a ser seriosos amb els diners dels contribuents, perquè a tots ens costa molt arribar a final de mes. Em sembla que hem de ser molt seriosos amb els xarcuters, amb els botiguers de barri i amb tot plegat, perquè Barcelona no està com per jugar.
0: Carles.
2: Maria parla des del coneixement profund d'una realitat que jo no domino tant, però em quedo amb el que ha dit al principi de la seva reflexió. És molt complicat, a veure, de fonts d'inspiració podem trobar-ne tot arreu, però és molt complicat i molt discutible, així d'entrada, intentar traslladar realitats de l'altra punta del món aquí, o al revés seria, no? És a dir, és veritat que Nova York, la ciutat, té unes condicions socials, té una quantitat de gent que, bueno, que li pot anar molt bé aquest tipus de supermercat públic. És veritat que allà hi ha unes condicions molt diferents de les d'aquí. Aquí hi ha problemes, però allà hi ha problemes multiplicats per 14, o per 15, o per 20, o per 50. I, per tant, inspirar-se, sí, en una realitat llunyana, aplicar-la tal qual... Home, jo després d'escoltar la Maria, m'agradaria molt un dia pogués sentir una conversa entre ella i algú de l'Ajuntament, no cal que sigui l'alcalde, o bueno, si fos l'alcalde, collonut,
0: mira, ens està fent
2: per intentar escoltar i treure conclusions, jo, perquè, en fi, és que de les moltes coses que ha dit, dius, hòstia, i això és així, i això és així, i això és així, clar. Vull dir, jo no puc endevinar les intencions de... d'un polític, de si es vol fer només una foto o guanyar crèdit electoral, això ho podem suposar però no ho podem afirmar, o almenys jo no puc. Ara, amb totes aquestes coses que ha dit la Maria, amb totes aquestes reflexions, insisteixo, fetes des del coneixement d'un sector, a mi m'agradaria molt sentir un debat, una conversa, una discussió, si es vol, entre els promotors d'aquest projecte pilot, que de moment és pilot, i tot el que ha posat sobre la taula la Maria Nicolau.
0: Ja, estem fent, justament, la Cristina García i la Laura Estrada estan fent la feina de producció demanant a l'Ajuntament que ens hi posi veu en això també, a veure quins són els arguments a favor pels quals ells sí defensen aquesta mesura. De moment, aquí podem incorporar la conversa és el Gerard Hernández, ell és el president de FACUA Catalunya. Què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Vosaltres com veieu aquesta mesura?
3: Bé, d'entrada, com a proposta, no em sembla, serà positiva com a proposta. És a dir, creiem que s'ha de ser valent de fer propostes. No sé si serà la solució, probablement no sigui la solució. De fet, també des de FACUA portem molt de temps defensant altres mesures que van més enllà, no? Que és més estructural, a l'hora de comprovar, de no fer complir doncs, la llei de la cadena alimentària, perquè no hi hagi cap paula de la cadena, doncs, que s'enriqueixi o especuli en moments determinats, quan hi ha pujades de preu, no?, majorista, no?, en el mercat, no?, que això s'ha donat. També hem defensat en ocasions, quan s'han disparat preus, ja dic, de determinats productes concrets, establir topalls de preus, o inclús la tan famosa cistella de la compra, no?, que havia de ser pactada amb el sector perquè assegurar, doncs, que els productes de necessitat poguessin arribar a un preu de sèquit per doncs, a tothom, no? És a dir, hi ha una sèrie de mesures, no?, inclús que van més enllà de la pròpia alimentació, com podrien ser, doncs, per exemple, del tema de l'energia, no? Topar el preu de l'energia, que al final l'energia està darrere de tot, perquè tots aquests productes passen en un moment o altre de la cadena doncs, per una necessitat d'energia, no? Per tant, hi ha altres factors que podem incidir i des de fa que apostem, creiem en la intervenció pública a l'hora de defensar doncs, els drets dels consumidors. I a dir, la proposta com a tal, bueno, em sembla una proposta, si més no, valenta. Després veurem si jurídicament o inclús econòmicament té resultats, no? Té el resultat que s'espera. De moment, és una proposta, és una prova pilot. Veurem, ja dic, veurem i analitzarem en tot cas si s'implementa i es fa des de terme, doncs veurem com es desenvolupa i quins resultats té. D'entrada, ja dic, d'entrada no sabem si és la solució, probablement no sigui la solució, però bé, valorem positivament, si més no, la valentia de fer propostes, no? Tant de bo n'hi hagi d'altres, tant de bo, o inclús l'oposició, altres grups polítics, doncs facin les seves, no? I les valorarem i, en tant en quant, doncs ja dic, són propostes que demanem, són solucions. No sabem quina serà la solució perfecta, perquè segurament no existeix, la solució màgica, no? Però, si més no, ja dic, com a proposta, com a pas endavant, em sembla positiu. I després ja dic, haurem de valorar, evidentment, el resultat. I sense deixar de banda, doncs, tota una sèrie d'altres mesures que es poden prendre i que creiem que s'haurien de prendre doncs, per assegurar doncs, que no s'abusi en cap moment, no?, per tota la cadena, no?, i moments de pujades puntuals de preus doncs, perquè el consumidor es vegi obligat, no?, a haver de triar, no?
0: Ja, és veritat que, clar, des de fa qual que vetllen és pel consumidor, no tant per l'altra banda del problema, que seria tota aquesta cadena, no?, de producció i de distribució. Aquí la pregunta és si aquesta xarxa de supermercats, no sé si en lloc d'ajudar, perjudica aquestes parades de mercats que no, hi ha no supermercats, mercats que estem veient com tanquen, no?
1: Clar, fixa't, ja no és només... o sigui, si això, a vegades és Maria, ostres, és que no t'agrada res, un moment. Si això funcionés, fantàstic. Però hi ha un cost d'oportunitat quan tu decideixes apostar per unes polítiques i deixar d'apostar per unes altres. És a dir, FACUA, ho acaben de comentar i de dir-ho, hi ha moltes entitats que fa molts anys que tenen propostes sobre la taula, que porten estudiant aquest sector i aquest tema. El tema de l'encariment dels preus dels aliments no és una cosa circumstancial que passi només ni a Barcelona ni en aquests punts on ens està planificant, si tu vols, aquesta prova pilot d'aquest supermercat públic. Ara mateix estem en un 36,4% de risc de pobresa dels nens a Catalunya. O sigui, estem patint una inflació galopant que ara mateix està al 4% si ens mirem les dades de l'agost. Però és que la inflació acumulada la portem tots a la motxilla a sobre l'esquena i la notem cada cop que omplim el dipòsit del cotxe. Llavors, jo crec que tenim temps, tenim assessors, tenim grups d'experts que aconsellen els nostres polítics. Llavors, per favor, en lloc de fer polítiques superficials, observem i atrevim-nos a ser valents de veritat i posem-nos a pensar, per exemple, quin sentit té que el 30%, que entre el 10 i el 30% de fruites i verdures no arribin als lineals perquè no compleixen qüestions relatives a la mida i a l'estètica. I aquest 30% de producte que es llença, el seu cost no s'esfuma, s'imputa a la resta de productes que sí que arriben als lineals, que fan que les pomes siguin més cares del que podrien ser.
0: Perquè siguin més boniques.
1: Perquè siguin més boniques. Llavors, això són coses que tots coneixem, que fa dècades, des dels anys 90, que hi ha entitats que ho posen a sobre la taula i, en canvi, es decideix no fer res. Per què? Perquè fer aquest canvi doncs, potser seria complicat i potser no es tindria tant de crèdit, tantes fotos boniques al costat. M'entens què vull dir? Llavors, jo el que m'agradaria és que, sisplau, per favor, fóssim molt conscients del que costa guanyar cada un dels euros que ens arriben a la nòmina cada mes a tots nosaltres i que després, quan l'Ajuntament, la Generalitat, el Govern o qui sigui, s'adoni que té opcions per gastar-los, que es pari a pensar si realment allò repercutirà positivament en tothom que ha fet l'esforç de donar-los i entregar-los.
2: Quin termini té aquesta prova pilot? Ho sabem?
1: Comença l'any que ve, 2027.
2: Sí, però i quant de temps estaran provant-ho?
0: No sé si s'ha concretat sobre això, ara busquem la informació, però diria que no, que sí que s'ha dit quan començaria, però no quan duraria el temps.
1: Fixa't que el tema és que tu implantes aquesta prova pilot l'any 2027, perquè a la Marina del Prat Vermell doncs, no hi ha gaire teixit comercial encara, i si tu ets un botiguer, quin incentiu tindràs per posar-t'hi, sabent que hi ha algú competint amb un 30% de preus, amb els preus un 30% més barats que tu? Ja. I que, a més, aquest 30% de preus més barats no és perquè tingui una gran xarxa de distribució millor que la del Mercadona, del Bon Preu, del Caprabo, de l'Oxan, sinó perquè està dopat amb diners públics. Mm-hmm. No ho sé.
2: Això ja veurem si es pot fer, eh? Ara ho comentava el Gerard comentava algun dubte jurídic, jo no tinc ni idea,
3: sí,
2: però clar, això de dopar preus, com diu la Maria, no sé, jo a mi em genera algun dubte, sincerament, perquè també d'una altra banda, doncs haurem de suposar que quan es posi en marxa aquest supermercat hi haurà cua. Però
0: finals
2: no cua de la gent del barri, final del 27.
0: Bueno,
2: cua no de la gent, no només de la gent del barri, sinó de la gent de fora, no? Que vindrà collons, si és un 30% més barat, anem a comprar allà.
1: No hi cabrem, no?
3: Ah. Segurament és un risc, sí, i òbviament jurídicament hauran de filar molt prim per poder justificar doncs, el que és respecte a la competència, no? Per això, més enllà, ja he dit, valorar positivament totes les propostes que es puguin fer per analitzar-les i però en tot cas sí que és veritat que potser hi ha altres mesures que serien més transversals, més estructurals que es podrien prendre i que no es prenen potser perquè fa por afrontar-se lobbies o perquè això és més complicat d'aplicar o perquè senzillament doncs, no hi ha la voluntat política perquè no dona un rèdit, no dona un titular. No? Llavors, és veritat que hi ha altres mesures que les de la societat civil s'han proposat des de fa temps, a FAC o altres entitats que han proposat mesures i que bueno, la resposta ha estat el silenci. No? Yeah. Moltes vegades falta també una mica d'escolta de quines són les demandes de la societat civil, de la societat de consumidors en aquest cas, no? Que deia dir que en aquest cas la proposta pot sonar bé, però és veritat que s'ha de veure i el tema jurídic, evidentment, no serà segurament serà el cap de batalla, eh? Però bueno, aquí no entrem, aquí l'altre que ens interessa és que realment sigui tant la competència, però sigui un benefici al final per la butxaca del consumidor, no? Yeah. Però ja dic, segurament hi ha altres mesures que no són tan, potser, tan populars, no? I que, doncs, potser s'havien de prendre abans de prendre aquesta, no?
0: Per exemple?
3: Per exemple, quan es detecten, perquè s'han detectat encariments de dos dígits en determinats productes, està al mínim preu màxim. i dius, mira, aquest producte no pot superar aquest preu. O si realment ens creiem la llei de la cadena alimentària que determina que es puguin no només els preus finals, sinó els marges, que es puguin investigar quan quan s'han detectat les pujades de dos dígits de determinats productes concrets, com en el seu moment l'oli o d'altres productes que en algun moment hem vist pujades espectaculars, això, evidentment, aquí darrere hi ha algú que s'està lucrant. Perquè, sí, evidentment que pot haver una guerra que l'afecti i que pugi el petroli i que hi hagi escassetat, però pujades de dos dígits, home, se'ns fa difícil d'entendre que això pugui ser realment un motiu, no?, perquè hi hagi aquesta pujada més que després... Després no baixa. Ja. Després la guerra passa, la inflació baixa, però
2: el preu d'aquest producte
3: es queda, no? Llavors, en aquest sentit...
0: Això ja, tenia un nom, no? Tenia un nom, l'efecte aquest de com
3: pujar... Sí, no? L'efecte pluma, no?
0: L'efecte pluma, exacte. Sí, sí. Que puja...
3: Sí.
0: Que baixa...
3: Puja molt ràpid. L'exemple clàssic és el petroli, no? Puja disparat, benzina... Quan puja el petroli, puja benzina. Però quan baixa el petroli, la benzina... va baixar poquet a poquet, no?
0: Triga,
3: no? I, evidentment, i no oblidem que el petroli està darrere de tot, perquè, ja dic, el petroli és un dels factors principals de la cadena alimentària, que ara que no ho sembli. Puja el petroli i puja tot el producte de lineal.
1: Hi ha les flotes de camions que han de distribuir aquests productes, hi ha els vaixells, hi ha el plàstic dels envasos que es fabrica amb petroli,
3: hi ha
1: el refrigerar... totes les càmeres frigorífiques que fan que puguem tenir mongeta tendra a l'octubre són les que després fan que el preu de la mongeta tendra no només sumi el traslladar-la d'un cantó a l'altre gastant dièsel, sinó que a més es mantingui en càmeres frigorífiques durant 3 mesos. Això no és gratis. A casa sabem que ens costa endollar el forn o endollar el congelador. Sí. Llavors, clar, volem mongeta tendra tot l'any? Paga. Clar, i llavors, és que els productes són molt cars. Oh, collons, no es pot estar a missa i repicant. Saps què vull dir?
2: No he comprat aquest matí de mongeta tendra.
1: Clar, pues ja justet, Carles? Justet, sí. Això.
2: Encara estem.
1: Hi ha una cosa molt curiosa del que comentava ara el company de Facua, i és que, per exemple... Just el partit que ha guanyat aquest èxit rotund a l'alcaldia de Berlín és un partit que a mi m'hauràs de disculpar, Carles,
0: no,
1: perquè no pels comunistes, o sigui, a dintre del seu programa electoral hi ha posar un topall a tot el que es considera una cistella de productes bàsics. La llet, els ous, la pasta, hi ha unes quantes coses que es consideren un dret vital dels ciutadans que tenen el preu fixat a uns topalls màxims.
0: Al final, com estem fent amb l'habitatge. Sí.
1: Correcte. Llavors, escolta'm, per què no? Bueno, perquè és que, clar, això fa fòrum de comunisme i no... Clar, hòstia, plans quinquenals, rojos, radicals... Un moment.
2: Bueno, però sí.
1: Un moment, espera un moment, perquè això dels supermercats públics, dels supermercats cooperatius, els comerços gestionats per ONGs, són coses que fins fa 4 dies associaves a maneres de pensar de la CUP o dels comuns. Parlant així una mica ràpida i fàcilment. Ja n'hi ha a Barcelona que amb l'esforç de gent molt entregada darrere funcionen. Hi ha el Food Coop aquí a l'Avinguda de Roma. Hi ha moltes iniciatives d'aquest tipus, als quals el PSC no s'hi ha volgut acostar mai perquè no fos cas que se li encomanessin les puces. Però ara que l'alcalde de Nova York, el Mamdani, s'apunta al carro, ara ells diuen, doncs saps què? Seré més copaire que els de la CUP per intentar rascar el màxim de vots de gent jove i progressista a l'alcaldia de Barcelona. I a mi això m'emprenya.
0: Ja et veig.
2: S'ha notat.
0: Gerard Hernández, president de Facua Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-te incorporat a la conversa. Molt interessant. Que vagi bé. Adéu.
2: Adéu, Gerard. Adéu.
0: Deixem-me que la gent a casa en un minut acabi d'aposentar tot això que hem dit i anem amb què li ha fet pensar el Carles Francino aquesta setmana.
2: Jo no tinc molt més que pensar amb el que hem parlat avui, però vaja. Explicaré una cosa que m'ha passat la nit. Va,
0: vinga, fins ara.
4: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
5: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
4: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. Fundació La Caixa, treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
6: Aquí, Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Passant 2:02, ara vaig amb tu, Francino, però abans em demana pas al nostre company Ferran Dalmau. Ferran, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia, Marina.
0: Perquè estàvem parlant dels problemes amb arribar a final de mes amb la cistella de la compra, però què no dir del problema que hi ha galopant amb la crisi de l'habitatge, i avui en tenim una nova mostra, un nou desnonament d'un cas dramàtic.
7: Sí, és un cas dramàtic al carrer Oristany de Barcelona. Això és gairebé tocant el barri de la Mina, però és barri del Besòs encara. Es tracta d'una família amb 6 fills, dels quals 5 viuen encara en aquest habitatge que avui està previst desnonar-se. D'aquí mitja hora el desnonaran. 5 fills, com deia, viuen aquí, 2 dels quals són menors d'edat, 10 anys i 13 anys, els altres 18 anys, 19 anys i 28 anys, amb la condició que aquesta filla de 28 anys té un trastorn de salut mental. Per tant, una família vulnerable. El desnonament està previst per uns impagaments d'unes mensualitats que van ser durant l'època del Covid, perquè, com ens explica la Pepa, tenien problemes d'ingressos.
8: Esto vino a partir del Covid, se veían recibos, estábamos la cosa muy mal porque no tenemos ingresos apenas, lo pararon y luego me lo pidieron 20 días todo de golpe, y todo de golpe no puedo porque soy una familia numerable y tengo 6 hijos.
7: Com m'explica, no podia pagar de cop les mensualitats que devia. Devia 7.000 euros que li demanaven pagar-los en 20 dies, ens ho explica.
8: Yo he querido ir pagando, porque estoy pagando, me niego nunca a pagar, pero claro, la cantidad que yo me pide, yo no puedo de golpe. Entonces tienes que buscar una solución, o pagar el recibo, a poco, yo no me niego a pagar.
7: Clar, a sobre hi ha una característica específica d'aquest desnonament, i és que el pis és públic, és propietat de l'Institut Municipal d'Habitatge, que assegura que no negocia amb aquesta família perquè són conflictius, tot i que l'Associació de Veïns ha fet una carta explicant-li a l'IMAP que no considera que aquesta família sigui conflictiva, que no té indicis per pensar que això és així, i que, per tant, demana que s'aturi aquest desnonament.
0: Per tant, estem parlant d'un habitatge públic.
7: Estem parlant d'un habitatge públic, sí.
0: Una
7: propietat de l'Institut Municipal d'Habitatge. En aquest mateix bloc hi ha 2 pisos més que també són de l'Institut Municipal d'Habitatge i que van ser en algun moment desnonats i que continuen buits, no han sigut assignats a ningú.
0: Per tant, això està passant ara mateix al Besòs, una família amb 4 fills desnonada, a punt de ser desnonada, vaja, d'un habitatge públic. 4 fills, 3 són menors.
7: 6 fills la família, però 5 viuen en aquest pis.
0: Val.
7: Una ja no viu en aquest pis.
0: 3 són menors.
7: 2 són menors, eren 3 en el moment del desnonament, però una ha fet ja els 18 anys, i a part una de les filles majors d'edat té un trastorn de salut mental. Per tant, una filla malalta, 2 menors d'edat i 2 de 18 i 19 anys.
0: I se'ls desallotja per impagament d'uns quants mesos.
7: D'uns quants mesos que ells voldrien poder pagar ara, però no en tenen prou amb el termini de 20 dies per pagar els 7.000 euros que deuen.
0: En fi, Ferran Dalmau, ves-nos demanant pas a mesura que hi vagi havent novetats, per veure si alguna manera de que s'acabi evitant aquest desnonament o si finalment s'acaba produint. Gràcies.
7: D'acord, fins ara. Fins en principi ara. No sembla possible que es pugui evitar, perquè la mobilització davant del portal és d'una desena de persones i normalment en casos així no és suficient per aturar-ho.
0: Gràcies, Ferran, que vagi bé.
7: Fins ara.
0: Vaja, és per fer-se en creus, això que ens estava explicant, és la crua realitat del dia a dia. Clar, des d'aquesta organització, aquest consorci de l'habitatge públic, el que diuen és que és una família conflictiva, els veïns diuen que no.
2: Jo estava pensant que fins i tot la publicitat ens dona pistes del món en el que estem. Quan has dit, ens aturem un minutet perquè la gent paeixi tot això que hem estat parlant i tal i qual, els 2 anuncis que hem escoltat, un de la Fundació La Caixa parlava de que el que deia abans la Maria, que un de cada 3 infants a Catalunya està en risc de pobresa, i l'altre d'una empresa que recomanava que si tens una colladora li facis un contracte. Que diu, té collons, que s'hagi de recomanar. Això, no? Com si no fos la cosa més òbvia del món. Però m'ha cridat l'atenció, que fins i tot en el temps dels anuncis tinguem oportunitat de veure com estem.
0: Tota la raó. Francino, quin fart de pensar, mare de Déu.
2: No, sí, sí, jo avui donaria ja per finiquitat.
0: Va,
2: això,
0: no, explica'ns, perquè... què t'ha fet pensar tu?
2: No. A més que fer pensar una cosa que em va passar i la nit molt curiosa, que mira, ja sabeu que nosaltres a la Ventana els divendres tenim una secció de filosofia,
0: sí,
2: que es diu Más Platón y Menos WhatsApp.
0: Meravellosa.
2: Tenim un professor d'Universitat de Córdoba, collonut, el José Carlos Ruiz i tal, que ha començat la temporada amb una gran declaració d'intencions,